0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Es viernes, sí, pero da igual, cualquier día. Siempre vamos a todo con prisa. ¿Y sabes qué no espera? Tu salud, nuestra salud. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Y con menos esperas, ¿eh? Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y una vez más, que tu salud no espera, ¿eh?
1: Y con la 11 Nara en la actualidad deportiva.
2: Buenos días. Pues mira, pasa por Francia, por Roland Garros, donde ayer cayó el número uno del mundo, Sinner. El italiano jugaba contra el argentino Manuel Cerúndolo, número 54 del mundo. Iba ganando 6-3, 6-2 y 5-1 a su favor. Y entonces, debido al calor, empieza a encontrarse mal. Le empieza a doler la cabeza, tiene vómitos, le duele la cadera y termina perdiendo el partido. La gente, muchos se habían ido ya pensando que el partido estaba acabado, pero termina perdiendo el partido. Es que no...
3: ¿Por retirado o porque se lo remontan, Darán?
2: No se abandonan, se lo remontan. Se lo remontan. El partido acabó 6-3, 6-2, 7-5-7, 1-6 y 1-6. Da pena verlo como... Los vómitos, daba pena verlo. Pero el tío, ojo, eso habla de la grandeza de Sinner, intentó acabarlo. Y lo acabó, y tuvo mucho mérito, pero claro, es como a mí me dijeron en la mili. Yo en la mili la hice en jaca y me ponía cuatro pijamas para hacer la guardia por el frío que hacía. Y un día me quejé al teniente, le digo: mi teniente, yo no soporto el frío. Y dice: usted es como los sombreritos de paja, ni para el sol ni para el agua. Pues lo mismo le pasa a este. Lo mismo le pasa. Bueno, la verdad es que lo de Sinner es normal porque él nació en... No sé si conocéis su historia, supongo que sí.
4: Es como alpino, ¿no?
2: Claro, él nace en los Alpes italianos, su padre es monitor de esquí.
4: Como Marco.
2: Sí, claro, como Marco, toda la vida allí buscando a Heidi con el perrito, pues no le ha dado un carcaló, ¿qué quiere que te diga? Y lleva años haciendo la pretemporada en Dubái. En Dubái para acostumbrarse al calor, pero es que va buscando la sombra, ¿no? Te tienes que poner solo a entrenar.
4: Bueno, que se vaya.
2: La sombra no te acostumbra.
4: Que se vaya a Córdoba. A Córdoba en agosto.
2: A Córdoba en agosto o a Torrevieja, como yo.
0: A Torrevieja, ahí yo creo que tienes naranjo, que claro.
2: Efectivamente, y allí se creó el mito de Sharapova, claro. De mi mano. Efectivamente, fue así. Y hoy juega nuestro ídolo Jodar contra el norteamericano Mickelson. Y ayer Scaloni, el seleccionador argentino, dio su lista para el Mundial. Ojo, 6 del Atlético Madrid van, ¿eh? Con la selección argentina.
4: Claro. Sí, pero 6. En el Atleti están preocupados por Julián. A ver si se lo va a quitar el Barça. Cuidado no, ahí.
3: Bueno, pues que le pregunte a Griezmann qué tal le fue la experiencia.
4: Eso está bien visto, está bien tirado. Con la 11, la actualidad deportiva.
5: Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente. Y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
6: ¿Y este? ¿A qué se dedica?
5: Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Llegamos a las 8 menos 10. Tiempo ahora para la información local de tu COPE más cercana.
8: Herrera en COPE.
9: La mañana.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
11: I comencem amb una última hora, i és que Protecció Civil ja ha aixecat el confinament d'Òrrius després que els bombers hagin donat per controlat l'incendi tant de la indústria afectada com forestal. El govern ha enviat una alerta al mòbil dels ciutadans informant que la població del municipi ja pot sortir de casa. Un foc que es va originar aquest dijous al pati d'una indústria del municipi d'Òrrius, que es dedica a la fabricació de ceres i parafines, i va propagar, com dèiem, a massa forestal. En tot cas, una dotzena de famílies desallotjades no podran tornar a casa, almenys fins al cap de setmana, tot i que el fet que els bombers han controlat l'incendi. L'Eva és una de les afectades i explica que, per sort, van poder tornar a casa quan els van dir que havien desallotjar a buscar els animals.
12: Nosotros tenemos animales, casi todos los vecinos tienen animales, y pues hemos tenido que ir a casa y salir corriendo porque peligra un poco pues la integridad, y aparte que es que esto es muy boscoso, es muy peligroso. Bueno, esto a ver si sirve también para tomar conciencia de la gente que limpie los bosques y de que cuidemos un poco esto que tenemos, ¿no?
11: De fet, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Josep Manel Escudero, diu que aquest incendi hagués estat pitjor amb unes altres condicions.
8: I lògicament aquest incendi amb condicions pitjors o millors pel combustible, si vols veure-ho així, lògicament haguessin tingut un incendi forestal que ha cremat una hectàrea, doncs haguessin tingut més problemes per poder-lo estar dins de capacitat d'extinció.
11: De fet, Catalunya es prepara per afrontar un nou escenari d'incendis forestals molt més extrems i difícils de controlar, perquè, sapigueu aquesta qüestió, fa 20 anys pràcticament tots els focs es podien controlar amb els recursos habituals dels bombers. Ara, segons dades del Departament d'Agricultura, ja hi ha un 11% dels incendis que superen la capacitat operativa del cos. Per això, des del govern s'ha presentat una nova estratègia de prevenció que incorpora una eina fins ara inèdita, 14 grans eixos de confinament repartits pel territori per intentar evitar que un incendi pugui saltar d'un massís forestal a un altre. I d'això en parlarem avui a la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra. Molt bon dia, soc Yolanda Canales, són gairebé les 7:53 d'aquest divendres, on pocs canvis hi ha pel que fa al temps. Això vol dir que en general, els cels estaran serens i que també farà molta calor, una mica menys, això sí, al quadrant nord-est i al litoral, mentre que sí que pujarà a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, a les Terres de l'Ebre, la màxima podrà arribar als 38-39 graus. Tenim ara a Barcelona 25 graus, a Tarragona 22, 20 a Lleida i a Girona i 13 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit amb el Ferran Arandiga. Molt bon dia.
13: Bon dia, doncs. Continuem la jornada avui divendres amb tres avaries actives a hores d'ara a la xarxa viària. Parlem dues d'elles a la A2, una a l'altura del Bruc en direcció Lleida i l'altra a Abrera en direcció Barcelona. A tots dos punts deixen un quilòmetre de lentitud. La tercera avaria ha estat a la B20 a l'altura del Prat de Llobregat, on es talla un carril de circulació en direcció Tarragona, que provoca 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim algunes també retencions habituals cap al nus de la Trinitat, amb afectacions als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. També des del Vallès tenim cues a la C58 des de Sabadell en direcció al nus de la Trinitat. A Ripollet també hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit nord. Pel que fa a la AP7, destaquem aquestes retencions, sobretot en direcció Tarragona, entre Mollet i Barberà. Pel que fa al Llobregat, encara tenim una entrada lenta per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
14: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalis, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
11: I el Sindicat Metges de Catalunya avisa que 38 serveis de 19 hospitals públics i concertats deixaran de fer activitat addicional i voluntària a partir de l'1 de juny, dilluns, en el marc de la campanya Ni un minut més. El sindicat l'ha impulsat per forçar el Departament de Salut a negociar millores, ja que fa temps que alerta que el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals i que falten metges per cobrir tota la demanda assistencial. Ho explica el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
15: No necessitem un equipament, no necessitem cap instal·lació, necessitem la persona que atengui el pacient. I si us fixeu, no hi ha persones i per això els números surten vermells. I reitero, i sobretot a nivell de les llistes d'espera quirúrgiques, els números no són tan vermells, bàsicament perquè s'està contractant i s'estan fent aquestes peonades amb el sobreesforç dels professionals.
11: I es desplegaran més de 6.000 agents entre Mossos i Guàrdia Urbana per blindar els principals actes i gestionar una mobilitat amb la visita del Sant Pare a Barcelona del 9 al 11 de juny, que es preveu especialment complicada. Hi haurà controls d'accés, perímetres de seguretat i restriccions importants de trànsit a punts com la Sagrada Família, Ciutat Vella o Montjuïc. Ho explica la tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
16: Aquells dies hi haurà també la celebració de les proves d'accés a la universitat, per exemple, i per tant s'ha de poder garantir el dia a dia també des d'aquest punt de vista. Però hem de ser molt transparents. També seran 4 dies complicats.
11: Temps ja pels esports. Albert Díez, molt bon dia.
17: Hola, bon dia. El Barcelona ha de fer oficial aquest divendres el fitxatge de l'extrem anglès Anthony Gordon, la primera incorporació de cara a la nova temporada. El futbolista, que pertany al Newcastle, és des d'ahir a la ciutat comtal i ja ha passat revisió mèdica. Aquesta és una operació que es pot tancar en 70 milions d'euros fixes, més 10 en variables. Més coses, Michel Sánchez ja no és l'entrenador del Girona. El club ha anunciat que no continua després de 5 temporades i de perdre la categoria. És el tècnic que va tornar l'equip a primera i també que va permetre disputar la Lliga de Campions. L'entrenador de Vallecas signarà per l'Àjax. I fora del futbol, avui es juga l'última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa de Bàsquet amb els partits en presència catalana, Baxi Manresa, Real Madrid a les 6 de la tarda i Bàsquet Girona, 6 a Joventut, Morabanca, Andorra, Barcelona i UCAM Múrcia, Jallopos, Lleida, els 3 a partir de 8:45 del vespre.
9: Herrera a COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
10: COPE Catalunya i Andorra.
18: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
19: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
18: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
20: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
21: La ràdio està canviando i tu puedes formar parte de ello.
22: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
23: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
21: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
22: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
21: Máster universitario en Radio COPE.
22: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
11: Continúa la información tot seguit Herrera en COPE. Molt bon dia.
10: Noventa y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. Noventa y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.

0: Aquesta és la situació. Aquesta és la situació que estem esperant i aquesta és la situació que tindrem. Bàsicament, després en parlarem més de tot això. Però dins de tota la història de la negociació, que encara no funciona, tenim en l'horitzó una altra història important pels alumnes, que és la selectivitat. I què hem de saber de la selectivitat? Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
1: Què tal?
0: Quin rebombori entre educació i demés, eh? Parlem de selectivitat, que escalfa motors. Què hem de saber de la selectivitat?
1: Doncs mira, que d'entrada que coincidirà de ple, fixa't, amb la visita del Sant Pare a Barcelona, és a dir, entre el 9 de juny i l'11 de juny. L'any passat van fer aquestes proves d'accés a la universitat uns 44.000 estudiants, però el que sí que queda clar és que seran dies d'exàmens, de nervis i de molta preparació que marcaran l'accés a la universitat.
0: Bàsicament, quines són les dates clau de tot això?
1: La convocatòria ordinària es farà, ara ho comentàvem també, dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11 de juny. Les notes es publicaran el 23 de juny. I atenció, perquè aquesta serà l'última convocatòria extraordinària al setembre. Per què? Doncs a partir del proper any, del 2027, aquesta es traslladarà al juliol, com a la resta de comunitats autònomes.
0: I com seran els exàmens?
1: Cada prova durarà una hora i mitja, amb descansos entre exàmens. Les PAU mantindran el model implantat el curs passat. Això vol dir que no hi haurà dues opcions d'examen a escollir i es penalitzaran més les faltes d'ortografia i les incoherències gramaticals.
0: Vaja, lo normal, lo que s'ha hecho siempre. Que curiós això, eh? Com serà l'ordre dels exàmens?
1: Les proves arrencaran el dia 9 amb llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera. Dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia i també matemàtiques. I dijous es tancaran les PAU amb llengua catalana i literatura i matèries específiques com química, història de l'art o dibuix tècnic.
0: I les novetats? Quines novetats hi ha per aquest any, Yolanda?
1: Doncs el principal, o la principal, és el reforç dels controls contra les trampes. Mm. El Departament d'Educació farà inspeccions aleatòries amb detectors de freqüència capaços de localitzar dispositius electrònics amagats, des de mòbils fins a auriculars invisibles connectats amb intel·ligència artificial. Els alumnes hauran de deixar tots els aparells electrònics apagats i guardats durant les proves. Hi ha alguna universitat, per cert, com la de Girona, que si t'enxampen directament amb algun d'aquests dispositius, això ja és un zero.
0: Vaja, com ha estat també tota la vida. A mi, quan m'enganxaven copiant un examen, directament era un zero. A tu no et passava això?
1: Bueno, es retiraven directament. Salga usted.
0: Sí, exactament.
1: Salga usted.
0: I trencaven l'examen, precisament. A mi crida l'atenció perquè quan això és una novetat, quan ja nosaltres ho fèiem, quan ens tocava estudiar, dius, és que possiblement abans no ho feien.
1: Vull per cert, dir, jo crec que al Marc li ha passat alguna vegada, sí, perquè ens ha fet el gest ràpidament, sí. I ell ja... Alguna vegada, em sembla.
0: El Marc Pairés és el nostre realitzador avui aquí darrere a Cope. I els nervis, Yolanda, com estan els nervis?
1: Que és
0: el punt clau de tot això, eh?
1: Els nervis, no? Són els grans protagonistes d'aquests dies. I per això, algunes universitats i centres educatius han començat a organitzar simulacres perquè els estudiants s'acostumin a la dinàmica real dels exàmens. Vagin preparats, almenys, en aquest aspecte. A Manresa, per exemple, més d'un centenar d'alumnes ja han participat en una prova pilot per trencar la por a la selectivitat. La Daniela i la Laura, de l'Institut Quercus, explicaven precisament com els havia anat.
2: Estava més nerviós al principi, ara jo estic més tranquil·la, jo crec.
3: No. Jo al revés, cada cop com que s'apropa més, cada cop estic més nerviosa, la veritat. Però bueno, al final és un examen que, bueno, tampoc hi hem de treure importància i ja està, i fer-la i que sigui el que ha de ser i ja està.
1: Els psicòlegs recorden que l'estrès és normal, però recomanen estudiar amb planificació, descansar bé i evitar maratons d'última hora, perquè més enllà dels nervis, la selectivitat continua sent sobretot una cursa de resistència mental.
0: Correcte. Tu ho has passat malament, la teva selectivitat?
1: La veritat és que no.
0: Eres una... empollona?
1: Bueno,
0: un cocó?
1: No només això, sinó que...
0: Clavaves codos allà?
1: Sí, no, la veritat és que sí. Jo era... Bueno, sempre ho he estat, eh? Quan tenia exàmens o fins i tot durant la carrera, eh? Sempre era cada dia, de 8 del matí a les 2 del migdia i després a la tarda de 4 a 8.
0: Home,
1: però cada dia,
0: organització.
1: Com un bum, bum, bum. Dissabtes i diumenges.
0: Yolanda,
1: també.
0: Estudiar és normal, és lo normal per una qüestió així. Si tu vols, és que sembla que ara sigui una excepció, una qüestió noticiable, tot això de que un
1: alumne
0: estudiï.
1: És que no estan acostumats, eh? Aquest és el problema. Ara us estudia d'una altra forma, anem a dir-ho així.
0: Entraríem ara en una temàtica. Sí. Doncs mira, tenim el telèfon a una alumna que també treu molt bones notes. Ho sé de bona tinta que treu molt bones notes, no sé si tan bones com les teves, però sí, sé que treu bones notes i que comença ja a estudiar per la selectivitat. Es diu Tanit Penedès i la tenim al telèfon. Tanit, bon dia, benvinguda.
4: Bon dia, moltes gràcies.
0: Bé, tu quina especialitat vols estudiar a la universitat? On vols entrar?
4: Personalment a mi m'encantaria entrar a Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, és possible, evidentment. Està complicat.
0: Complicat per què?
4: Home, perquè les notes de tall són altes i els exàmens doncs, és exigent al final.
0: Quines notes de tall són per Medicina aquest any?
4: Penso que l'Autònoma està al voltant del 12,5 i algunes crec que arriben al 12,8, una cosa així a Barcelona, sobretot.
0: Però ja has començat a preparar-te de nit per la selectivitat?
4: Sí, des de que vaig acabar batxillerat fa un parell de setmanes, pues, diàriament estudio per als exàmens.
0: És a dir, tu estàs prenent seriosament això, no? Quina és la part més difícil de tot això? És la concentració? Són els nervis? És no saber o tenir una incertesa de què entrarà i què no entrarà? Què és el més difícil de tot?
4: Jo crec que una mica tot, que hi ha pues, molt temari i també, en general, pues, després de tot un curs tan difícil, l'arribar a concentrar-te i estudiar tot el temari que has fet durant tot un curs, jo crec que és de les coses més difícils, abordar-ho tot a la vegada.
0: Tu milloraries alguna cosa de tot aquest procés? Perquè va en funció de qui preguntis que ho troben que possiblement seria millorable perquè no hi hagi tanta tensió que es podria fer d'una altra manera.
4: Jo crec que aquesta pregunta és molt complicada perquè jo ara aquí m'arrisqui. Jo sí que crec que pues, hi ha hagut canvis, assignatures i tal que han afegit bastant temari i no s'han atret tant o que han canviat els models d'examen potser d'una manera més de sobte, però a nivell de gestió de tot l'examen en general no sé quina seria la millor manera de fer-ho perquè tot té avantatges i inconvenients.
0: A mi, Tanit, m'han explicat que tu treus boníssimes notes. És cert això?
4: Bueno, sí, tinc bona mitjana.
0: No, no, ho has de saber. Sí. És una pregunta molt objectiva. És això sí o no, no? Sí, no? Això m'han dit.
4: Sí, sí.
0: Perquè realment tu curres. És a dir, estàs allà clavant colzes. És molt complicat. És a dir, perquè clar, també va en funció de moltes vegades com tu prenguis a l'hora d'estudiar, no? Quina tècnica utilitzes tu?
4: Bastant de tot. Durant el curs, bastantes maneres de memoritzar esquemes. Bueno, depenia bastant. Ara ja, a la recta final, és anar fent exàmens de prova i repassar el temari que haig de tenir com més present, però ara és més examen rere examen.
0: Examen rere examen. Partido a partido. Esto es partido a partido, bàsicament, com deia el Cholo Simeone. Bé, escolta'm, hi ha companys teus que fan la selectivitat i prenen, doncs, vitamines o algun suplement vitamínic per ajudar-los. És el teu cas o no et cal això?
4: No, jo no em prenc, no he tingut la necessitat fins ara.
0: I dormir dorms bé o els nervis ja marquen?
4: Bueno, dormo i dormo com puc, depèn de la setmana.
0: Doncs, Tanit Penedès, escolta'm, et desitjo moltíssima, moltíssima, moltíssima sort que assoleixis aquesta mitjana i aquesta nota de tall per entrar al que tu vols, que és aquesta a Medicina a la UAB. I sobretot, gràcies per haver xerrat aquí amb nosaltres per explicar-nos de primera mà com es diu una selectivitat. Molt amable.
4: Moltíssimes gràcies.
0: A tu per atendre'ns. Bé, nervis, no sé si vosaltres heu fet la selectivitat o no, però els nervis, ja en un examen hi ha nervis en selectivitat quan t'estàs jugant una nota de tall, que d'això, per això precisament és la situació d'aquestes notes de talls, per accedir, en aquest cas, a l'especialitat de medicina, doncs és una qüestió per tenir nervis, eh? Que, per cert, ja sabeu que l'estrès i els nervis afectarà el cor. No sé si ho sabeu, però afortunadament també per controlar... Bueno, és que l'estrès afecta absolutament a tot. L'estrès sostingut i mantingut afecta seriosament a la salut. Però bé, si necessito prova, si necessito qualsevol cosa relacionada amb el cor, rehabilitació, tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Afortunadament tenim INSCOR. I a INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes i cardiològiques i tots els estudis necessaris, oferint aquesta atenció ràpida i programant la teva visita per quan realment ho necessitis. Ja sabeu que tota la informació està al web inscorbcn.com, i després parlarem en una estoneta, en res, en uns minuts parlarem amb ells per parlar d'exercici, del Pla 2, d'una qüestió que s'ha posat molt de moda i no sabem si pot ser bona, pot ser dolenta i en quina forma ho ha de ser. De seguida en parlem amb ells. Però abans, parlem d'aquesta calor. Parlem de calor. I si parlem de calor, estem parlant d'una història interminable. Una història interminable perquè les aules de Catalunya ara mateix, amb aquestes temperatures, estem parlant de que avui podrem tocar amb total tranquil·litat a Ponent i a punts de Terres de l'Ebre els 39 graus. 39 graus a dia 29 de maig. Estem parlant d'una autèntica bogeria i ja no nits tropicals. Haurem d'inventar un altre terme perquè això ja està molt per sobre del que serien nits tropicals, sobretot a la façana del litoral, no? Les aules de Catalunya estan cremant per la calor, la conflictivitat laboral, les vagues, més vagues, com estaven començant al principi. Una depèn del temps, poc a fer, perquè si fa calor, què hem de fer? Cuidar-nos, beure aigua, hidratar-nos, aguantar, ventiladors portàtils. I l'altra depèn de polítics i sindicats. Bé, la situació ja ha arribat a una, crec, modestament, a una situació extrema. Bé, parlem precisament de tot això amb el Sergi Tor, que ha estat buscant i mirant com estan les temperatures a les aules i què pensen els alumnes d'aquesta calor, com l'estan vivint. Sergi Tor, bon migdia.
5: Bon migdia, José Miguel. Som a l'ombra, eh? Abans de tot, tranquil, som a l'ombra. Ja és impossible estar a la calor.
0: Millor.
5: Estem aquí amb tres estudiants d'un institut públic de Lleida. Estan ja amb els seus ventalls, perquè la calor és insuportable. Bon migdia.
6: Hola.
5: Com et dius?
6: Lídia Peláez.
5: Val. Com va la calor a les aules?
6: Doncs molt malament, la veritat. Ahir estava fent un examen i havia d'estar aixugant-me les mans cada dos per tres perquè se me relliscava el boli de la calor que fa. Estava suant completament, amb la cua tota suada, que no podia més, jo no podia aguantar.
5: Terrible.
6: És a dir, terrible, sí.
5: És a dir, estàs fent l'examen i se't queien les
6: gotes. Sí, les gotes de la cara.
5: A l'examen, al paper.
6: Bueno, al paper no, però no. Perquè les aixugava abans de que caiguessin.
5: Va anar bé l'examen?
6: Bueno.
5: Però per la calor o per l'estudi?
6: Bueno, per tot una mica, no? Suposo que la calor te desconcentra més. O és una excusa, no ho sé.
5: Us agradaria que hi hagués refrigeració, climatització a les aules?
6: Clar que sí. Vull dir, jo me'n recordo, per exemple, l'any passat al meu institut, que va sortir ahir al Segre, l'Institut Josep Lladonosa, teníem almenys ventiladors a classe, però és que aquest any no tenim ni això, el Gili, no tenim res.
5: Però per què? Perquè no ho permeten? No els podeu portar de casa?
6: A veure, podem portar de casa, òbviament, un ventiladoret d'aquestos així, o un van, o el mateix, saps? Però no tenim ventilador a les aules com a tal.
5: Bé, tenim aquí, vas amb el van, no? O amb el que pots, no?
7: Sí, amb el que puc.
5: Què tal la calor a les aules?
7: És impossible, o sigui, ens supera.
5: Ens supera?
7: Sí, ahir estava fent l'examen i notava com si em maregés i tot. No. O sigui, intentes escriure i amb la calor, amb tot, se't fa impossible pensar, concentrar-te, se't carrega tot més a sobre.
5: L'examen de quina assignatura era, per cert?
7: Català i Història de l'Art.
5: Dos, val.
7: Sí, vam tenir dos.
5: I tu et marejaves fent l'examen?
7: Sí, o sigui, notava com que em faltava una mica de circulació d'aire.
5: Bueno, fins i tot el curs està sent molt conflictiu, no? Per les vagues de professorat, i ara la calor afegeix encara més dificultats.
7: Sí, o sigui, a veure, he de dir que, clar, els professors lluiten pels seus drets i tal, i això, evidentment, és completament comprensible, però la calor a nosaltres és el que sobretot ens dificulta.
5: Vale. Sou tots estudiants de primer de batxillerat,
6: sí,
5: d'un institut de Lleida. Hola, bon migdia. Sí.
8: Hola, bon dia.
5: Com et dius?
8: Elisbet Paulino.
5: Vale. I què tal a tu? També com, bueno, com els teus companys?
8: Sí, com diu la meva companya, jo utilitzo ulleres per veure i literalment relliscaven les ulleres de la cara, tranquil·lament. I bueno, lo mateix, en plan, jo que suo molt sempre de les mans, era impossible agafar el boli i tal, en plan, que hi ha gent que fins i tot se treu les sabates per anar més fresca, o sigui que...
5: O sigui, se treu les sabates a l'aula?
8: Sí, sí, a l'aula, a l'aula. En plan, és que fa moltíssima calor i ens fem ventalls amb paper i amb el que trobem, perquè és que fa moltíssima calor.
5: Suposo que podeu beure aigua, no?, mentre estem
8: Home,
5: a classe,
8: sí, sí,
5: eh?
8: Sí.
5: Quan beben aigua, però sí, clar... Es fa difícil, no?, seguir també els continguts, no?, i fer un examen.
8: Sí, una mica sí, perquè, bueno, el calor és que és molt complicat.
5: Bé, gràcies a tots tres, eh?
8: Gràcies.
5: Gràcies, eh? Gràcies a aquests estudiants de primer de batxillerat d'un institut de Lleida. José Miguel, bé, sí, més clars no poden ser, no?
0: No, no,
5: fent
0: no.
5: Examen, més relliscava la mà de la suor, les gotes em queien doncs, de la front, marejat. És que les temperatures són elevadíssimes i, evidentment, amb una aula escolar, que és un espai reduït i amb la qual hi ha molta concentració, la temperatura encara puja més per fer un autèntic fort, José Miguel.
0: Sí, sí, correcte. A més era molt, ha estat molt gràfic com descrivia que li relliscaven les ulleres del nas, que no podien agafar el boli de la suor. És, no sé si hi ha un punt exagerat això aquí, però tampoc m'estanyaria gens ni mica, eh? Insisteixo, avui les previsions és que s'arribin tranquil·lament als 39 graus a Ponent, i a punts de Terres de l'Ebre. Serà el punt màxim a Catalunya, encara que les temperatures de forma general seran bastant i prou elevades, i això no començarà a baixar fins demà. Possiblement començarà a rebaixar una mica el termòmetre demà i diumenge, però no es normalitzarà, ni molt menys. Senzillament rebaixarà una mica, poca cosa més. Va, que de seguida en parlarem d'exercici. Igual no és el moment adequat o el dia adequat per parlar d'exercici, perquè hi ha gent, i no miro a ningú, ni parlo de ningú en concret, que li dona per fer exercici a les 3 de la tarda en plena canícula. Això també hem vist uns quants. No és possiblement el moment més adequat per fer-ho, però hi ha gent que ho fa. Parlarem de l'entrenament en zona 2. Què és això, el zona 2? Què invento és este? Doncs és una manera de fer exercici. No ho desvetllaré perquè després parlarem amb Inscor i ens explicaran molt bé si és beneficiós o no és beneficiós. Dins del concepte que fer exercici sempre és beneficiós pel cor, eh? De seguida en parlem d'això. Però abans... Gana? Gana? Sí, gana. Menjar? Sí. La Cabrera a Barcelona. Brutal. Si tens ese antojo de carn espectacular a Barcelona, has de conèixer la Cabrera. La Cabrera és autèntica parrilla argentina, talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir. És un d'aquells llocs que proves una vegada i és que vols tornar sempre. On està la Cabrera? Primer al web ho pots trobar tranquil·lament, la Cabrera a Barcelona. I després està al carrer Diputació 239. Carrer Diputació 239. Ei, vols gaudir d'una bona parrilla jardina? La Cabrera a Barcelona.
9: Herrera a COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
11: COPE Tarragona.
9: 93.5 FM.
12: Mita caballero, mita militante.
13: Si este temazo te pone la piel de gallina, imagina vivirlo en directo. ¿Te lo vas a perder? El 6 de junio, Taburete llega a la CaixaBank Tarraco Arena con su nuevo disco y con sus éxitos de siempre.
12: ¿Qué te acuerdas?
13: Una noche para cantar, saltar y brindar sin mirar el reloj. Taburete, 6 de junio, en la CaixaBank Tarraco Arena. No te lo pierdas. Compra ya tus entradas en tarracoarena.com.
14: ¿Te han denegado la invalidez?
15: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
14: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuïta.
16: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
17: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
18: Es igual ven a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
19: En Mediodía COPE.
20: Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
21: Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
22: Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
20: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
21: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
20: Compatible con CarPlay y Android Auto.
23: El Mundial de Fútbol ya empezó en la revista Squire. Un número especial dedicado al fútbol y al estilo de vida con dos exclusivas únicas. Luis de la Fuente y Pau Cubarsí protagonizan dos portadas imprescindibles antes de viajar a la próxima Copa del Mundo. Además, viajes, gastronomía, cultura, relojes y moda. Revista Squire, ya en tu kiosco.
0: Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
2: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
2: Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
0: ¿sí?,
2: desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda, ajá, avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
0: ¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
2: Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años. Y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, porque puede entrar el marido y la mujer, ajá, o solo la mujer, o solo el marido, no tiene, sí, por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
0: De acuerdo.
2: Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
0: sí,
2: 200 euros de extra. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos.

0: torna l'estiu. L'estiu porta moltes coses. Hi ha algunes que... Això és molt personal, eh? La calor a mi em fastidia molt. Massa calor és horrorós. Però hi ha coses molt bones, que per les nits a l'estiu són una autèntica meravella. I a més, aquestes nits, si venen plenes d'entreteniment per passar-ho bé i gaudir amb companyia i amb bona companyia, millor. I tenim llocs per fer-ho això molt desitjable i molt magnífic. I un d'això, una d'aquestes situacions, és la nova edició, una nova edició, de les nits Occident. Les nits d'Occident al Palau de Pedralbes. Amb artistes que ja estan confirmats i que ja tenim aquí a la volta de cantonada, l'1 de juliol, per exemple, ja tenim a Taburete, per exemple. M'estic avançat perquè vull parlar amb el Juli Guiu, que és un dels responsables de Nits Occident. Juli, com estàs? Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, tot bé, tot bé.
0: Gràcies, de veritat. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Nova edició de les Nits Occident.
1: Correcte, sí, la quarta ja.
0: Ja són quatre. Home, jo parlava de que ja teniu artistes confirmats, com per exemple Taburete, el proper 1 de juliol, no?
1: No solament confirmat, sinó que està a punt de sold out. Sí, sí.
0: Ja? Sold out, sí. Ja, directament? Ostres, havia entrat a la pàgina i dic, ostres, no sé si encara està, però ostres. Molt bé. Quins altres artistes ja podrem gaudir a les Nits Occident?
1: Pues tenim un gran inici amb Taburete, com deies, amb Mika, que està en un moment excel·lent, nou àlbum. Després, com ens agrada fer no solament música, tenim el McLari. Després tenim dues nits de Hakuna, el grup de música, que també estan soldats els dos dies. Tenim el gran Sting, que serà una nit inolvidable. Continuem amb un Carles Sanz, que ens fa un nou espectacle. Rafael, Vanessa Martín, Ravi Ram, la Sílvia Estrada, Zaz, Teràpia de Xoc, Il Bolo, Les Migues, Rosario, Pablo López, Diana Kroll, la Judith Nederman i finalitzem amb Agente de Zona.
0: Teniu, com sempre, un cartell molt equilibrat, no? Per tots els gustos, això, eh?
1: Bueno, com que al final és un cicle de concerts sota un paraigues, que és, evidentment, la localitat, el lloc on es produeix, que és únic i emblemàtic, i per tant, com ho concentres tot en un mes, el que intentes és obrir el ventall als màxims de públics possible, perquè no et repeteixi la gent, i si et repeteix, però és que et repeteix amb una distància de temps.
0: Sí, i amb coses que poden agradar pràcticament a tothom, perquè el ventall és ampli. Però és que allà als jardins de Pedralbes, les Nits Occident, no només teniu aquestes actuacions, sinó que hi ha molt més que tot un concert, no? Parlem, a part de la natura i de l'espai únic que estaves explicant, per exemple, la gastronomia.
1: Correcte, sí, tenim la zona de gastronomia, on tenim un Camarasa, tenim un Casa Pepe, tenim els Artesans del Foc, tenim Rafael, o sigui, tenim una diversificació important, tenim els Deleito.
0: Juli Guiu, de Festival Nits Occident, escolta'm, gràcies i enhorabona per una nova edició.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, la veritat.
0: Gràcies a tu. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Jo ja vaig començant a buscar entrades perquè vull passar-me un bon estiu. Va, quatre, ens actualitzem i tornem de seguida.
2: Tarde, són les 12 en les Islas Canàries.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
4: Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es viernes, ¿eh? Por fin es viernes. El viernes ya está aquí y además es un viernes de mucho calor en toda España. Mira, estamos bajo los efectos de lo que los meteorólogos denominan cúpula de calor. Esto es un calor extraordinario, típico de julio, que va a durar todo el fin de semana, dicen que hasta el martes de la semana que viene. Así que hay que hacerse con una piscina, en el mejor de los casos, con un barreño, con un balde, o no salir de la sombra. Bueno, y si tienes, aprovecha el aire acondicionado, que el lunes que viene, o sea, te falta por disfrutarlo hoy, mañana y pasado, el lunes que viene, te recuerdo, el precio de la luz y el gas vuelve al 21% de IVA en la factura de la luz. Y mira, lo otro que también sube es la tensión entre los estudiantes que se presentan a la PAU, esa prueba de acceso a la universidad. El lunes que viene comienzan los exámenes en varias comunidades autónomas. Los nervios están a flor de piel. Paciencia a los padres, ¿eh? Más de 300.000 estudiantes que se presentan cada año a la prueba. A nivel regional destacan cifras, lo hemos estado mirando, más de 42.000 alumnos en la Comunidad de Madrid, unos 45.000 en Cataluña, cerca de 53.000 estudiantes en Andalucía. Estos son muchos nervios, ¿eh?, distribuidos por toda España, y muchos padres también histéricos, ya con unas ganas que no dan para más. Los chavales están nerviosos. Escucha, Íñigo.
4: Sí, claro que hay nervios, porque al final es un 40% de la nota que te juegas en 4 días. Pero al final, de estar preparándose todo el año, te lo repiten todo el año, pues creo que nos sentimos todos bastante preparados. Aunque estos últimos días sí que están siendo con muchos nervios, creo que me va a salir bien.
2: ¿Te acuerdas de cuando hiciste la selectividad? Bueno, yo soy de la época de la selectividad. Quizá decidiste que mejor te ibas por otros derroteros, por ejemplo, por formación profesional. En todo caso, esta es probablemente la primera gran decisión seria que tomamos en la vida. Es cuando por primera vez te preguntas de verdad qué es lo que quieres ser de mayor, ¿no? Y luego te haces mayor y la vida da mil vueltas. Esa primera decisión a veces fue definitiva, pero muchas otras veces no. Lo más importante de todo es que cuando hables con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, este fin de semana, si es que se puede hablar con ellos, si no están encerrados en la habitación, es que piensen que allí donde se van a pasar más horas al día durante el resto de sus días, que es en el trabajo, conviene que te guste, que te lo pases bien y que te diviertas. El trabajo no es ningún castigo divino. El trabajo dignifica a la persona. Elegir bien es el primer paso para estar mejor. Vamos al lío.
5: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
2: Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: ¿Tú tuviste mucho que pensar con la selectividad? ¿O siempre supiste que querías ser periodista?
6: Lo tuve bastante claro. No fue un drama, la verdad.
2: Mira qué suerte. tampoco es un drama. Ya conocemos el CIS de mayo, que trae sorpresa.
6: Bueno, no mucha. El PSOE ganaría las elecciones con el 36% de los votos, dos décimas menos, eso sí, que en el mes anterior, pero sigue sacándole 11 puntos de ventaja al Partido Popular. Hay que decir que la encuesta se hizo en la campaña de las andaluzas y antes de la imputación de Zapatero y de la entrada de la UCO en Ferraz.
2: Acuerdo a la vista.
6: Estados Unidos e Irán ultiman un principio de acuerdo para prolongar el alto el fuego y reabrir el estrecho de Hormuz. Contemplaría la extensión de la tregua 60 días más.
2: Rumanía.
6: La OTAN califica de imprudencia de Rusia el ataque de esta madrugada contra un edificio de apartamentos en Rumanía. Ha dejado 2 heridos. Es la primera vez que hay heridos por un ataque ruso en el territorio OTAN.
2: León 14.
6: El Papa invita a los católicos de todo el mundo a unirse al rezo del Rosario por la Paz mañana, sábado, a las 7 de la tarde.
2: Luis Munilla lo tenía clarísimo, quiso ser periodista.
7: Yo quería trabajar en la radio y me dijeron, pues estudia periodismo.
2: Bueno, claro, y aquí estás contándonos qué deporte tenemos este fin de semana.
7: Bueno, el Barça presenta su primer fichaje mientras aprieta para llevarse a Julián Álvarez del Atlético de Madrid. No pierde un segundo y en unos minutos va a presentar a su primer fichaje, que es el británico, Anthony Gordon, Víctor Navarro.
8: Ahora están los abogados de la agencia del inglés y del FC Barcelona acabando de firmar esos contratos. En cuanto este será oficial, firmará por 5 temporadas, tras pagar el Barça 70 millones al Newcastle fijos, más 10 millones en variables. Firmará con los dos presidentes, con Laporta y Juste. Es el primer fichaje del nuevo mandato de Joan Laporta, que empieza el 1 de julio y a la 1:30 será presentado. No es el último nombre que saldrá. El Barça trabaja en Julián Álvarez, quiere ficharle este mismo verano. Ayer Juanma Castaña adelantó el nombre de Guardiola para la defensa azulgrana y el Barça tampoco descarta a Bernardo Silva.
7: Juanma Castaño también contó ayer que a Florentino Pérez le gustan para el Real Madrid Joao Never, centrocampista del PSG, Bastoni, central del Inter, y recuperar a Víctor Muñoz de Osasuna. A esta hora comienza una rueda de prensa en Vallecas donde se va a desvelar el futuro del técnico Íñigo Pérez, y tiene que arrancar también a esta hora, Pilar, el partido de tercera ronda de Roland Garros entre Rafa Jodar y el estadounidense Mikkelsen.
2: Gracias, Munilla. Esto es Mediodía COPE.
5: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i és el moment de continuar parlant. I tot molt relacionat amb la calor, ho estava explicant la Pilar. I és que aquestes temperatures, aquesta cúpula de calor que tenim a sobre, tal com s'explicava fa un parell de dies el Sergi Corral, el meteoròleg, ens explicava tot això, tot exactament això, quan durarà, i sembla que seran situacions en les que ens haurem d'acostumar de tant en tant, de forma més freqüent, no cada any, però sí de forma més freqüent possiblement, no? Tot això representa una situació que hem de mirar per aixecar les orelles. I atenció, perquè Catalunya ja s'està preparant per afrontar un nou escenari d'incendis forestals molt més extrems i difícils de controlar. Aquell grau 6 d'incendis, que són realment estratosfèrics, si em permeteu l'exageració, possiblement, igual no tan exageració. De fet, el govern ha presentat una nova estratègia de prevenció que incorpora una eina fins ara inèdita. 14 grans eixos de confinament repartits pel territori per intentar evitar que un incendi pugui saltar d'un massís forestal a un altre. Una mena de compartimentar el territori, més o menys. No oblidem una cosa, 3/4 de Catalunya és bosc, ara mateix, per moltes raons. De seguida entrarem també a parlar d'aquesta gestió. Bé, la idea és senzilla, molt fàcil. Si el foc arriba a zones especialment preparades i gestionades, es pot reduir la seva intensitat i així facilita la feina dels bombers. És una qüestió clara. És a dir, transformar un incendi potencialment descontrolat en un foc que es pugui atacar d'una manera o una altra. Estem parlant del mes de maig, encara, i ja estem parlant d'aquests incendis que tant de bo tot es quedi en plans, preparacions i no vagi més enllà d'algun ensurt. Iolanda Canales, que podem parlar de tot això i d'aquesta prevenció?
9: Mira, t'explico una mica aquest pla del govern. Aquests eixos estan situats en punts estratègics entre grans masses forestals i sumen més de 200.000 hectàrees. Però el govern calcula que actuant només en unes 34.000 ja es podria protegir més de 2 milions d'hectàrees forestals i unes 850.000 persones. Per aconseguir-ho, es faran diferents actuacions segons cada zona: aclarir boscos, reduir matolls, recuperar camps de conreu abandonats o potenciar la ramaderia extensiva perquè el bestiar ajudi a mantenir net el sotabosc. En alguns punts ja han començat els treballs, com els eixos d'Igualada-Martorell o Argentona-la-Roca, però ara bé, aquí ve el què, no? Tenir enllestit tot plegat no serà ràpid, és a dir, no serà aquest any, no s'acabarà aquest any, que és el que explicava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
10: Que s'haurà d'actuar en tots els de manera regular, contundent i no parant durant els propers anys per tenir tots aquests eixos de confinament fets el més aviat possible. Però és impossible acabar-ho tot de cara a la campanya d'aquest any.
9: Quin és el problema? Doncs que Catalunya no està, i aquí és una de les qüestions que parlaves tu, dels megaincendis, no està prou parada davant el risc creixent, no?, d'aquests megaincendis, que estan cada cop més vinculats al canvi climàtic. De fet, mira quines dades, Fa 20 anys, pràcticament tots els focs es podien controlar amb els recursos habituals dels bombers.
0: Sí.
9: Ara, segons dades del propi govern, de la Conselleria d'Agricultura, ja hi ha un 11% dels incendis que superen la capacitat operativa del cos. Doncs clar, davant d'aquest panorama hem d'estar més preparats amb tot tipus de mitjans, sobre el terreny i també tecnològics, com explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aposta, evidentment, per aquesta gestió forestal.
11: A través de posar la nostra operativa cada cop més preparada, tant pel que fa als efectius com pel que fa als mitjans, com pel que fa a l'aplicació de la tecnologia, i amb això estem treballant, però també és cert que no és suficient davant d'un escenari en el qual ens trobarem amb incendis anomenats de sisena generació que requereixen fer aquesta feina que ja estem fent, i per això parlem d'una estratègia estructural, no puntual, ni conjuntural, ni en un moment determinat, sinó de caràcter estructural.
9: I també reforcen, com no, la prevenció, les franges de protecció al voltant d'urbanitzacions, fonamental, i nuclis habitats. De l'altra banda, els perímetres de protecció prioritària als grans massissos forestals, molts dels quals existien només sobre el paper. O sigui, la idea era bona, però després posar-lo en pràctica...
0: Clar, és una altra història.
9: Anys empeny.
0: El paper ho aguanta tot.
9: Efectivament, doncs ara es volen desplegar definitivament. Però el govern aposta en definitiva per la gestió forestal.
0: Exacte, i aquí anem amb la pregunta. Gestionem bé els nostres boscos? Aquesta seria la pregunta per moltes vessants en aquest cas. No? Primer, parlem. Catalunya té 3/4 parts del seu territori és massa forestal. 3/4 parts. Per què? Això ha crescut. Per què? Doncs, evidentment, d'entrada, una baixada clara del sector primari. Els pagesos abandonen camps perquè no són rendibles i el bosc s'ho menja. Ramaderia, etcètera, etcètera. Però més enllà de tot això, els boscos, que la majoria són de propietat privada, com ho fem, això? Es podrà treure un rendiment econòmic i així també podreu gestionar-los millor? En parlem amb el senyor Mario Bertran, que és responsable del Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i expert en gestió forestal. Mario, bon dia, benvingut.
12: Hola, bon dia.
0: Gràcies. Estem parlant de que 2/3 de Catalunya podem considerar-ho que hi ha massa forestal. És que és molt, no?
12: És l'ús més freqüent del territori, sí. Però no és molt en comparació amb la resta d'Europa.
0: Vale, en comparació no. Perquè
12: no, augmenta... en comparació amb països més forestals, n'hi ha països més forestals en Europa, no gaires, però anem a un bon rànquing.
0: Per què ha augmentat tant el bosc? És una qüestió també... Jo comentava el sector primari, lo de la pagesia, que el fet que hi hagi menys pagesos fa que la natura doncs, faci seu al territori. Seria un dels motius?
12: És un dels principals motius. No només la pagesia considerant el camp de conreu, jaurat, no? Sinó també la ramaderia, l'abandonament de la ramaderia.
0: Mario, això com es gestiona?
12: Bueno, com es gestiona ara? Doncs jo suposo que cadascú com pot, no? Comentaves també el percentatge de propietat privada, doncs, que n'hi ha 250.000 persones propietàries de boscos, llavors cadascú té un estil, no? N'hi ha propietaris que no fan res, propietaris més actius, hi ha perfils molt diferents. Al final, jo suposo que cadascú fa una mica el que pot en el seu context. És veritat que no n'hi ha una coordinació a gran escala, això sí.
0: Llavors caldria possiblement una coordinació a gran escala i no sé si un pressupost, no? Perquè el que no sé és si aquests propietaris o molts d'aquests propietaris tenen el múscul econòmic per fer una neteja del sotabosc o mantenir tota aquesta gestió forestal.
12: La gestió forestal hauria de mantenir-se per si sola, no hauria de necessitar diners externs, perquè al final la gestió forestal s'obtenen recursos que tenen un mercat. I aquests mercats haurien de poder sustentar la pròpia activitat per si sola, no? Això moltes vegades no passa per diversos motius, llavors sí que fa falta diner públic per suportar aquesta inversió, no? Llavors, és difícil de coordinar tot plegat, perquè al final les polítiques a escala país, com podria ser la de prevenció d'incendis, per exemple, sí que hauria de tenir aquesta component de coordinació de tot plegat, llavors inversió pública, perquè estem parlant d'una infraestructura de protecció per nosaltres, no? Més enllà d'això, s'hauria d'analitzar cada funció, perquè pot ser, per exemple, la funció productiva sí que es pot coordinar a nivell de país, però al final hauria de ser la pròpia activitat qui ho sustenti, no?
0: I es pot fer? És a dir, un bosc es pot explotar, per dir-ho d'alguna manera, per gestionar els seus recursos?
12: I tant, sí, sí. De fet, s'hauria de poder gestionar i obtenir recursos de manera sostenible, de manera coordinada amb la resta de funcions. Llavors podríem, amb accions de gestió concretes, podem obtenir recursos amb un preu de mercat, a la vegada que estem millorant l'ecosistema no? Per la biodiversitat, estem millorant la capacitat de generar aigua que va als rius i de prevenció d'incendis tota la vegada. Si els boscos tenen una capacitat multifuncional, que en el millor dels casos doncs, la pròpia obtenció de recursos, de productes, hauríem de poder sustentar econòmicament l'activitat.
0: Sí, perquè sí, parlàvem d'explotar bosc i explotar, però sembla, tinc la sensació, no sé, ho ignoro les xifres, però tinc la sensació que està infraexplotat tot això, infragestionat en qüestió d'explotació econòmica perquè sigui sostenible i tot el que explicaves abans. No tinc la sensació de que hi hagi una gran explotació d'això.
12: No, al contrari, les xifres mostren que cada vegada hi ha menys activitat al bosc. Actualment s'estima que de tota la fusta, tot el volum de biomassa que creix cada any en els boscos, estem extraient un terç. I 2/3 s'estan acumulant. Cada any acumulem 2/3 de tot el creixement. Llavors, a força de passar anys, cada vegada n'hi ha més i més i més.
0: Exacte, quan toca anar a buscar bolets i castanyes. Llavors, per això ja no seria fusta. Això seria una altra història.
12: El volum de biomassa que s'estreu és petit, sí.
0: Seria molt difícil, seria molt diferent, això. Bé, Escolta, Mario, ja la darrera pregunta. Sé que és una bola de vidre, que sé que és especular, sé que és dir... Però no, ningú millor que tu per especular sobre això. Quin és el futur del bosc català? Cap on anem?
12: Cap a un escenari per necessitat, per obligació de sistema, cap a un escenari de més extracció de recursos naturals per la pròpia necessitat de la bioeconomia. Al final, ja sigui l'escala catalana o l'escala europea, no podem permetre'ns tenir una economia basada en el petroli o en els recursos externs. Hem de girar a recursos endògens, no? Això no és només per dependència o independència de recursos, sinó també per on queda el valor dels productes, no? I no podem tenir una economia basada només en el turisme, només en els serveis, ni tenim diversificar economia, no? Llavors, la bioeconomia basada en recursos forestals és una necessitat. I anirem cap aquí, segur. Més productes forestals, no només els que ja coneixem, no? De fusta que acaba en una caldera cremant-se o fusta d'embalatge, no? De palets, sinó construcció en fusta, seguríssim, química verda a partir de la fusta. Tenim moltes vies per augmentar molt més l'ús de la fusta que provingui de gestió forestal sostenible, ben controlada, ben feta, que maximitza la resta de funcions. Llavors, tot el valor d'aquesta cadena de transformacions, de producte, acaba quedant en el territori. Però podem també equilibrar una mica el territori. No podem mirar només la metropolitana, hem d'anar a tot el paisatge. No? Mm-hmm.
0: Doncs senyor Mario Bertran, responsable del Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i expert en gestió forestal, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, gràcies, molt amable.
12: Igualment, quan vulgueu, aquí estem per vosaltres.
0: Molt amable, moltes gràcies. Va, que de seguida parlarem del que costa a la societat una vaga, amb els talls de carreteres, etcètera, etcètera, etcètera. Quant ens costa? De seguida parlarem d'això. Però abans, segurament ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Perquè fa poc s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Canvia només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i ofereixen un servei a més extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
13: Cuenta atrás para la visita del Papa León XIV a España.
14: Del 6 al 12 de junio,
13: el Papa en España.
14: La misión de León XIV.
13: Sigue una cobertura histórica en COPE, COPE.es y redes sociales.
15: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
16: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
17: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
18: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
17: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
18: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
17: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
19: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normal es como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
20: En Alcampo, del 29 al 31 de mayo, tienes el salmón pieza de 2 a 3 kilos a 9,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
21: En Alcampo sales ganando. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
22: La clave de este verano, las bebidas son gratis. Con Costa Cruceros y Halcón Viajes, reserva ya tu crucero de verano con la posibilidad de cambio gratuito hasta un mes antes de la salida. Navega por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con el paquete de bebidas gratis. Además, el transporte al puerto también es gratis para el Mediterráneo Occidental. Reserva ya tus vacas con Costa Cruceros y Halcón Viajes.
23: Migdia.
24: COPE Catalunya i Andorra.
23: Estàs informat.

0: Segurament aquests dies de vagues de docents i de metges, però principalment docents en aquests dies, que són els que més estan pressionant, heu trobat algun tall de carreteres, tipus, AP7, C32, C16, etcètera, no? Suposem, i crec que la majoria de la societat empatitza amb els professors, els metges, i volem que estiguin ben pagats, són dues de les columnes principals de la societat del benestar, que estiguin ben valorats, amb els descansos necessaris per fer bé la seva feina. Això suposo que no en tindrem discussió aquí. Ara bé, tallar carreteres en hores punta, bloquejar estacions, possiblement no és el que s'espera dels docents, els transmissors de cultura. Però clar, dit això, és complicat, perquè dius, si no la lies, mireu on hem, el punt que hem arribat, perquè si no la lies, no et fan cas. És així. No és anar allà a negociar tranquil·lament, amb bones intencions per tots. No. Al final, la incompetència política, si em permeteu, podeu no estar d'acord amb mi, però la incompetència política arriba a que aquestes manifestacions hagin de ser molt escandaloses, molt cridaneres, molt bloquejants de la societat, en perjudici de tots, perquè fa 5 anys i seguin a una taula a negociar. Aquesta és la situació dels transportistes gironins que estan al límit i carreguen contra la permissivitat en els talls de carreteres, ja fars. I en parlem precisament d'això, i en parlem amb el senyor Eduard Tallac, que és president de CETRANS i CECAT. Eduard, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com està afectant aquests talls de les vagues dels docents d'aquests dies, en aquest cas el sector del transport?
1: Bé, com a sector de transport de mercaderies per carretera, com sempre diem, nosaltres necessitem les carreteres per poder treballar. És la nostra eina i nosaltres, com bé ha dit vostè, estem a favor del dret de vaga, però també estem a favor de que hi ha un dret, que és el dret a la lliure circulació. I per tant, com a sector afectat, de que tothom qui vulgui manifestar-se a la seva principal reivindicació sigui anar a tallar una carretera, afecta molt directament el nostre sector, perdent doncs, un temps que és molt valuós, com tots sabem.
0: Aquí vaig, Eduard. De quina manera exactament afecta? Com, o sigui, quan hi ha un tall d'autopista, jo que sé, poso, per exemple, la P7, per posar un exemple, no? com és important, durant 2 hores, això com afecta el sector del transport? De quina manera?
1: Bé, tots els vehicles que estan circulant per la via que toca per poder arribar en temps i forma al seu destí. Nosaltres depenem doncs, de tercers, per tant, fem un transport d'un origen a un destí. En aquest origen, de l'hora que sortim, calculem un temps de trànsit per arribar a un destí. El destí ens està esperant aquella mercaderia. Mm. Per tant, si trobem un tall de carretera, vol dir que se'ns entorpeix tota la ruta que hi havia prevista. A part d'això, nosaltres estem molt regulats en els nostres temps de treball, temps de conducció i descans, i per tant, això pot fer que potser no arribem a destí. I per tant, trenquem la cadena de subministrament. Això és una situació que, malauradament, l'estem patint massa sovint, i veiem com en aquí la gent talla les carreteres el dia que li donen la gana, quan vol i en la forma que volen, no? I el que veiem és que no hi ha l'autoritat competent com per desallotjar de la carretera a la gent que està entorpint doncs, aquest trànsit.
0: Clar, és una qüestió que puntualment pot passar, jo què sé, per un accident de trànsit, que es faci una vegada puntualment, això dins del que ja s'ha d'assumir perquè són coses que passen. Però clar, és el que tu dius, quan hi ha una cosa més sovint, quan és una cosa ja constant, regular, és quan realment arriba aquest perjudici.
1: Sí, a veure, jo ho poso en mans de la societat, al final. Clar. Imagineu-vos que vosaltres, no, vostè mateix, ha d'acudir al seu lloc de treball a una hora concreta per entrar en directe a la ràdio i no arriba perquè té un tall de carretera. Per tant, no fa el programa.
0: Les conseqüències,
1: quines són les conseqüències, no? Els nens que van a l'escola no arriben a l'hora, a les 8 a l'institut, se'ls hi posa una falta, no? Per tant, això té conseqüències, al final. I com a sector estem patint totes aquestes conseqüències. Nosaltres estem al lliure mercat i creiem que no pot ser que l'autoritat competent, que és qui ha de garantir la lliure circulació de les mercaderies i viatgers per les carreteres, no faci la seva feina. Mm-hmm. Els manifestants, ja arribem a la conclusió de que tothom s'atreveix, no? Tothom s'atreveix a tallar carreteres i a plantar-hi un arbre, fins i tot.
0: Sí.
1: Per tant, com a sector, creiem que la societat ja no el propi sector, no pot permetre que això segueixi sent una situació que ningú li posi fre.
0: D'acord. Doncs, senyor Eduard Tallac, president de Cetrans i SECAT, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i presentar els problemes que teniu davant de tot això que ens està passant. A tots i a vosaltres en particular. Molt amable.
1: Correcte. Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Un plaer. Doncs és una situació que ve aquí, hi ha un xoc d'interessos, perquè, clar, la societat també té drets. També té drets. Però, per exemple, jo quan he de venir a la ràdio i sé que hi ha aquesta, la vaga, sé que tallaran Gran Via, perquè vaig cap a Barcelona, i llavors agafo un transport alternatiu per intentar esquivar tot això. Els transportistes i altres persones que es desplacen en vehicle, per exemple, no ho poden fer. Hi ha gent que no té tota aquesta oportunitat de buscar una qüestió alternativa o una ruta alternativa. Insisteixo, i perdona perquè igual sempre poso la culpa cap aquí, però és que tots els camins em porten cap aquí, cap a una incompetència a l'hora de negociar, que si no la lies, no et fan cas. Poso un exemple, recordeu les reivindicacions dels taxis? Quan hi va haver totes aquelles reivindicacions dels taxis amb els Ubers, amb el no sé què... No... no ens fan cas, bloquegem Barcelona. Van bloquejar Barcelona, es van plantar tots els taxis amics de Barcelona per fer una postura de força. Clar, perjudicats tots, però el per què es fa? Perquè si no es posa una mesura de força perjudicial, habitualment, la classe política no fa gaire cas. Per molt que digui, no, sí que fem cas. No feu cas. Va, arribem a 2:15, de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia. COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: COPE Tarragona.
3: 93.5 FM.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Mita caballero, mita militar.
7: Si este temazo te pone la piel de gallina, imagina vivirlo en directo. ¿Te lo vas a perder? El 6 de junio, Taburete llega a la CaixaBank Tarraco Arena con su nuevo disco y con sus éxitos de siempre.
6: ¿Qué te acuerdas?
7: Una noche para cantar, saltar y brindar sin mirar el reloj. Taburete, 6 de junio, en la CaixaBank Tarraco Arena. No te lo pierdas. Compra ya tus entradas en tarracoarena.com.
8: En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
9: Hay cerca de 4.000 personas en España que se presentaron a una oposición en diciembre de 2024. Más de un año después están sin poder ocupar su plaza. Les estamos pagando ahora mismo para que no hagan nada, muy a su pesar, ¿eh? Y muy a su pesar también lo que están cobrando no es el sueldo propiamente dicho, sino una especie de sueldo reducido a la espera de su destino, de tomar posesión.
10: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
8: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
11: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire, a l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure, beu aigua encara que no tinguis set, porta sempre una ampolla a sobre. Casa, a casa controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: COPE Tarragona.
13: De Sant Fructuós a Sant Pacià. L'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
14: Bon dia. L'Església celebra aquest diumenge la jornada Pro Orantibus, un dia per fer visible, agrair i sostenir la vida contemplativa. Enguany té com a lema Vida contemplativa per qui ets? En aquesta jornada, a cada diòcesi, s'ajuda, per tant, al sosteniment de la vida contemplativa. En un temps i un context cultural marcats per les presses, la dispersió interior i la temptació de mesurar la vida des de l'eficàcia immediata, juntament amb una set d'espiritualitat a molts nivells, la vida contemplativa recorda que la pregunta decisiva no és sols què podem fer i esperar, sinó també i sobretot per qui som, vivim i actuem, per qui alcem la mirada. Avui cobra més importància que mai l'existència de vides dedicades a la contemplació, un servei i una missió que l'Església i els homes i les dones de tots els temps necessiten. En el programa d'avui coneixerem un nou testimoni de vida contemplativa. L'hem anat a veure a casa seva, al monestir de Vallbona de les Monges. La germana Sara Maria Pitcher ens ha obert les portes i hem conversat amb ella enmig del silenci del claustre d'aquell monestir tan bonic. Un testimoni enriquidor, agraït i convençut del pas que va fer l'any 2003, quan només tenia 21 anys. A continuació, la conversa amb la germana Sara. El papalló acaba de publicar l'encíclica Magnífica Humanitas, la primera del seu pontificat. El text se centra en l'impacte de la intel·ligència artificial i la dignitat humana en la societat actual. Lleó XIV ha aconseguit captar l'atenció de la societat mundial, ha donat el seu punt de vista davant la revolució digital i l'expansió de la intel·ligència artificial. A la segona part del programa contactarem amb el professor Ricard Mejía Fernández, doctor en Lògica i Filosofia de la Ciència i secretari acadèmic de la Facultat de Filosofia de Catalunya de l'Ateneu Universitat de Sant Pacià, perquè ens faci una valoració d'aquest document que representa una de les intervencions magisterials més ambicioses i sistemàtiques dels darrers anys sobre la revolució digital. Tots a punt, que comencem.

0: La Sara Maria Pitcher és la mitjana de 5 germans. Nascuda en el si d'una família cristiana de Reus i amb només 21 anys va entrar al monestir cistercenc de Vallbona de les Monges. Deixava enrere una vida que la feia feliç, però a la qual li faltava alguna cosa. Necessitava omplir el seu desig de Déu. Gràcies a dos preveres que la van acompanyar en el discerniment, va fer el pas. Ara, 23 anys més tard, continua sent una persona feliç, més encara que aquell dia de gener de 2003. Com decideixes fer el pas i entrar al monestir?
1: I és com difícil d'explicar, perquè realment veus ja tants factors, tantes circumstàncies que et van portant cap a aquesta resposta d'entrega al Senyor, però potser la cosa determinant va ser prendre consciència que el Senyor té un projecte, que té un somni per cadascun de nosaltres, i això d'alguna manera ho vaig com descobrir, se'm va desvetllar o em van ajudar a desvetllar-ho, doncs sent jove, en diverses circumstàncies, una trobada d'aquestes de la joventut mundials a Roma, un recés d'Advent, preguntant-me què és el que el Senyor demanava per la meva vida. Creus que el Senyor demana alguna cosa més en la teva vida que els propis projectes o somnis que un es planteja?
0: I com sent realment la crida? Per què dius ara és el moment?
1: Clar, anar a sentir ben bé no és ben bé sentiment, no? El nostre món es mou molt, la nostra societat molt pels sentiments, per lo extern, per lo perifèric, perquè el que sento, experimento. I, a veure, el discerniment i una resposta al Senyor és des de la fe. I la fe, com deia la nostra mare abadessa emèrita, Anna Maria, ella deia, la fe és fosca i no tens una certesa absoluta, clara, evident, de que el Senyor et demana, doncs, fes-te monja o forma una família amb aquesta persona o fes-te prevera. Però sí que hi ha moltes circumstàncies i experiències personals que jo i el Senyor sabem que et vas intuint i vas deduint que realment el Senyor vol això de tu, i sobretot per la pregària, eh? La pregària personal, la pregària amb la paraula de Déu, com diu el salmista, la vostra paraula fa llum als meus passos. Realment, la paraula de Déu és il·luminadora. Fer la pregària quotidiana, l'evangeli de cada dia, vas veient com el Senyor et va indicant, no, Sara, per aquí no, per allà, d'una manera tan delicada i tan discreta, però real, que tu i el Senyor saps, i alhora també un acompanyament amb alguna persona. Van haver-hi alguns preveres i persones que em van ajudar a discernir, perquè sola no pots, sola et pots perdre. Necessites la pregària amb el Senyor i algú que discretament i prudentment et vagi acompanyant aquesta resposta.
0: I per què a Vallbona?
1: Doncs, quan vaig anar discernint amb un prevere que discernia amb la vida contemplativa, la vida activa, perquè contemplava molt una vida de missió, Teresina de Lisieux, de l'Infant Jesús, em va ajudar molt a discernir entre una missió més contemplativa i una missió més activa. Va ser Teresina, la meva companya de camí. Aquest prevere em va fer conèixer la vida carmelitana i em va fer conèixer Teresina. A l'hora de decidir ja decantar-me cap a la vida contemplativa, vivia a Reus en aquells moments i vaig contemplar la possibilitat d'anar amb les clarisses, amb les carmelites que encara hi eren, o amb les cistercenques d'aquí, que havia conegut amb una trobada parroquial que vam fer i una trobada de grup de joves aquí de preparació del curs amb els joves del bisbat. I el mossèn aquest em deia, bueno, pots anar on vulguis, però si has topat amb Vallbona els nassos, potser no cal que vagis a buscar. A mi, com que m'era igual entregar-me al Senyor en un lloc o un altre, en la vida contemplativa, m'és igual, Senyor. Doncs vaig venir aquí, vaig trucar a la porta, vaig demanar ajuda i orientació a veure si realment el Senyor em volia en aquesta vida contemplativa i concretament en Vallbona.
0: I quin monestir et trobes l'any 2003? Hi havia molta diferència generacional, suposo.
1: Quan vaig entrar érem unes 17 germanes i sí, totes podien ser les meves àvies i les meves mares. Hi havia una germana 6 anys més gran que jo, era jove, no va prosperar en aquelles circumstàncies i clar, em vaig quedar doncs amb germanes molt grans, sí. Però per mi va ser un regal, perquè a vegades la gent ho deia, no? Oi, totes tan grans, oi, pobreta. Dic, pobreta, però és que realment ha sigut un enriquiment poder madurar i créixer. Amb germanes grans ha estat un regal. I tenir germanes joves també és un regal molt, molt preuat, però jo desconeixia aquesta faceta de poder créixer amb gent gran. I dono gràcies a Déu. És que, de fet, el Senyor ens dona el que ens convé a cada moment concret de la nostra vida. i no cal buscar-se la mida, les situacions o les circumstàncies. Si el senyor et crida Vallbona, et crida en aquesta circumstància, en aquest 2003, amb aquestes connotacions, i ja arriba un punt que no t'importa res. Si el senyor em crida, doncs ell ja em capacitarà per viure en aquelles circumstàncies concretes que em trobaré.
0: Com és el vostre dia a dia a Vallbona de les Monges?
1: El nostre dia a dia és una hora et labora constant, no? Pregària i treball, treball i pregària. La gent ens pregunta als visitants, ¿ustedes, hermanas, a què se dediquen? O vostès, quin treball fan? I els diem, doncs, la pregària. Sí, sí, però durant el dia què fan? Doncs preguem. Sí, però quina activitat fan durant el dia? Doncs la pregària. O sigui que la pregària és la primera i principal tasca, sempre ho dic, això sempre ho predico, és la nostra fonamental activitat quotidiana que amaneix i forneix i vesteix totes les altres activitats, sigui el taller de ceràmica, el treball a l'or, l'acolliment dels hostes, l'acolliment dels visitants, és un monestir patrimonial que pot ser visitat i això també fa doncs, que tinguem visitants, i les tasques quotidianes de manteniment, de neteja de la casa, de tenir cura dels espais.
0: Jo he arribat a tenir fins i tot algun animal.
1: Bueno, sempre hem tingut de tot. Jo quan vaig entrar, què teníem? No teníem res. Sí. I vam incorporar les gallinetes. Després van acabar perquè entrava una guineu a l'hort i clar, no podia ser això. Guineus i gallines no és compatible. Vam tenir cabres, però vam arribar a un punt que hi havia més cabres que monges i tampoc això era incompatible. A més que les cabres tiren al monte i són indomables. Una cabra a l'hort, amb un hort al davant, és inviable. I bueno, en un futur, si Déu vol, ja tindrem més animalons, perquè els animals ens ajuden i també si poden doncs, ajudar-nos amb alguna cosa com produir ous per la cuina, doncs també són benvingudes.
0: Per què té sentit, en el segle XXI, una vida com la monàstica a Europa?
1: Té sentit, o és necessària doncs, això per orientar l'home, tornar l'home a les seves arrels, als seus orígens, ja des del Gènesi, no? Quan Déu crea l'home i la dona, estem actualment en una societat i en una Europa que s'ha oblidat que hi ha un Déu que és pare i que som fills estimats en Jesucrist, i això els mateixos cristians, els batejats, a vegades hem oblidat o hem perdut el nord i naixem, morim i on anem? Dic, però si és que estem de pas en aquest món, que hi ha un cel que ens espera. I la vida monàstica testimonia això. Unes persones enamorades de Crist que volen desvetllar d'una manera discreta perquè estem amagades en Crist, com diu Sant Pau, realment aquí si la gent no ve no se'ns coneix, però estem testimoniant que hi ha algú més en la vida, que la vida no és néixer i morir, sinó que estem aquí per estimar i fer conèixer el Senyor i fer-lo estimar i anar a un cel que ens espera si volem.
0: Com animaries una noia, una jove, una dona que volgués fer el pas, que sentís una mica la vocació perquè pogués entrar, perquè tingués aquesta força, perquè fos valenta a l'hora de picar la porta i provar si realment això és el que realment estava pensant.
1: Com l'animaria, doncs? Doncs que hi ha algú que l'estima molt a ella i fer-li conèixer aquest amor, fer-li descobrir aquest amor, que realment Déu és amor i que jo he trobat el millor espòs de la meva vida i que quan descobreixes aquest amor tot l'altre cau l'infermeria, cau el cinema, cauen tantes coses, que és la perla que trobes al camp, trobes una perla de gran valor, que tot l'altre és pallofa i és preciós i bonic, tot l'altre, però solo Dios basta. Realment quan descobreixes aquest amor, i aquest amor es va descobrint també des de la pregària, que és coneixement d'un mateix i coneixement del Senyor. I des d'aquí va entrant l'enamorament en aquest amor.
0: Per què et fa feliç la vida monàstica? Per què ets feliç a Vallbona?
1: Perquè és que amb el Senyor ja ho tens tot. És que el Senyor em fa feliç, no? És el que diu Sant Agustí. Sant Agustí d'Hipona em va ajudar molt també en el discerniment, no? Ell diu que el nostre cor està inquiet i que no descansarà fins que reposi en vos, Senyor. I realment el Senyor és qui és el desig que sacia tot el cúmul de desitjos humans que tenim. Som un cúmul de desitjos, l'ésser humà és un cúmul de desitjos. Desitgem, volem, ansiem, això, allò altre, desitjo. Oh! I descobreixes que el Senyor és capaç de sufocar tots aquests desitjos i emplenar-te totalment. I més quan et sents realment que el Senyor t'està demanant un camí concret de vida i que respons i amb el temps es va afiançant això, és que no pots demanar res més.
0: De què li estàs més agraïda a Déu?
1: De l'amor que em té, mare meva. Em va estimar i es va entregar ell mateix per mi, com diu Sant Pau als Gàlates. Em va estimar i es va entregar ell mateix per mi. I això és que no ho hem acabat d'entendre. Ens costa d'entendre que es va deixar clavar la creu per nosaltres, per amor a mi, per amor a mi, i per amor de cada persona sota la capa del cel. I això és molt exigent perquè compromet, ens compromet a estimar-lo i a canviar i a convertir-nos i a entregar-nos a ell. Perquè ens ha regalat tant d'amor que no podem estar indiferents i passotes, no. Hem de respondre.
0: Doncs Sara, moltes gràcies. I que per molts anys et pugui veure sempre amb aquesta actitud i amb aquesta, sí, i amb aquesta felicitat que et porta la vida aquí a Vallbona de les Monges. Moltes gràcies i bon dia.
1: Uixa, el Senyor ho faci possible. Gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat de Tarragona.
0: Arriba el moment de conèixer la notícia que el nostre company Carles Verdou ha seleccionat per aquesta setmana, d'entre totes les que han arribat a la redacció de la Delegació de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Així doncs, endavant, Carles.
3: La seu de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona va acollir el dijous, dia 21 de maig, l'acte de presentació de l'informe Llibertat religiosa al món 2025, que la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada s'encarrega de redactar bianualment. L'acte, que va ser presidit per l'arcabisbe Joan Planelles, va comptar amb la participació del director d'Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya, José María Gallardo. Una de les xifres més impactants del document és la de les més de 5.400

0: Va que a Nigèria els cristians viuen amb dolor, amb ansietat, amb llàgrimes i amb ments traumatitzades, i que s'han d'enfrontar diàriament als segrestos, a la mort cruelment infligida per persones que se suposa que haurien de viure amb nosaltres com a germans i germanes. Per la seva part, l'arcabisbe Joan va demanar no romandre indiferents davant aquest sofriment i va assegurar que podem fer tres coses essencials: informar-nos, perquè la indiferència alimenta la indiferència; sensibilitzar, perquè les societats democràtiques només reaccionen davant allò que coneixen; i ajudar, perquè fins i tot el gest més petit pot transformar la vida d'una persona que viu abandonada o perseguida.
1: Sens dubte, la notícia de la setmana ha estat la publicació oficial de l'encíclica Magnifica Humanitas, la primera del Papa Lleó XIV. Ha esdevingut una notícia d'abast mundial i la sensació general és que ha estat molt ben rebuda per l'opinió pública. La voluntat del pontífex era situar-se dins la tradició de la doctrina social de l'Església per afrontar els desafiaments tecnològics contemporanis, i ho ha aconseguit. Les tres grans idees que desenvolupa el text són que la tècnica pot estar al servei del desenvolupament humà, però que no se la pot considerar moralment neutra. També alerta sobre la concentració del poder tecnològic i, finalment, apunta a que cal salvaguardar la dignitat humana com a bé suprem. Per valorar l'encíclica Magnifica Humanitas ens acompanya el professor Ricard Mejía Fernández, doctor en lògica i filosofia de la ciència i secretari acadèmic de la Facultat de Filosofia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Bon dia, Ricard.
2: Molt bon dia.
1: Com hem de valorar l'encíclica Magnifica Humanitas?
2: Jo crec que és una encíclica revolucionària. És una aportació totalment nova. Estem parlant de la primera encíclica dedicada monogràficament als desafiaments de la intel·ligència artificial i, sens dubte, un document d'aquest rang magisterial, que és Magisteri Ordinari Pontifici, doncs és força rellevant.
1: Mm-hmm. Per què té una importància històrica? Se situa al nivell de la que va escriure el seu predecessor, Lleó XIII, la Rerum Novarum?
2: Jo penso que sí, perquè el Papa és conscient que l'època que vivim actualment, marcada per la IA, no és una època qualsevol. Estem davant d'un canvi radical de les nostres vides i de la societat. Igual que Lleó XIII, en aquell moment era conscient que la primera revolució industrial doncs ho canviaria tot. I, de fet, Lleó XIII, amb Rerum Novarum, va tenir força oposició, fins i tot per part de l'Església. I jo crec que també hi haurà una certa discrepància interna a l'Església pel fet d'una encíclica tan avançada.
1: Per què l'encíclica fa un pas més enllà del que va fer Francesc? Lleó XIV parla de revolució digital, tu comentaves abans.
2: Precisament, aquest és un punt. El Papa Francesc, que va signar la nota Antiqua et Nova del Dicasteri per la Doctrina de la Fe i de l'Educació Catòlica, parlava de canvi d'època i en algunes al·locucions, però parlava de revolució, estem parlant de quelcom disruptiu, de quelcom radical. Jo crec que el Papa és conscient d'això i, a més, ha parlat de que l'Església ja no pot mirar a un altre costat i de que hem d'acollir aquestes noves tecnologies com una oportunitat d'evangelització. I això, sens dubte, va molt més enllà que Francesc, i a més el transhumanisme. En aquest punt, el Papa és molt obert en el sentit que no condemna indiscriminadament el transhumanisme, sinó el que diu que el problema no està en l'ús en si de la tècnica en si, com més aviat la visió de fons, les narratives de fons, fa servir aquesta expressió, que si estan inspirades en principis i valors cristians i humanistes, doncs pot canviar la seva

0: implicació moral i per tant la seva acceptació.
1: I ho fan un to molt positiu, això sempre és agrair, no? I constructiu, no?
0: Totalment, un to positiu. I un tema que cal remarcar és com defensa el diàleg amb les ciències humanes. Com defensa el progrés, un progrés certament en sintonia amb la tradició de l'Església. No hi ha ruptura, és un progrés sempre al servei del bé integral de la persona i de la societat.
1: El text és profundament humà. El Papa diu que, malgrat que la intel·ligència artificial pugui ajudar en molts camps, no podrà substituir allò essencialment humà, com l'amor o la gràcia de Déu.
0: Efectivament. El que diu és que es tracta d'una proposta en sintonia amb un humanisme cristià, fa servir aquesta expressió, amb una antropologia que és de la vulnerabilitat, de la fragilitat i del límit. Però no només l'humà, sinó que parla de més que humà. Ho dic perquè ja hi ha hagut alguna sèrie de crítiques a determinats col·lectius eclesials que han dit que se centra massa en l'home. No és veritat. Parla més que humà. El número 1 i 2 de l'encíclica parla de Jesucrist com el fonament de tot, de la nostra vida i fins i tot de la tecnologia. I més que humà, la gràcia és absolutament insuperable.
1: Ricard, com hem d'afrontar nosaltres aquesta revolució digital?
0: Jo crec que el Papa dona pistes. O sigui, el Papa ens està dient que a partir d'ara la vida eclesial s'ha de fer aquesta pregunta que tu mateix fas, la pastoral. Com fem la nostra organització, tant en estructures diocesanes com en plans pastorals? Ho fem conformement a aquest desafiament? Fins i tot les petites comunitats, les parròquies, com organitzem les nostres catequesis, la predicació? Tenim en compte aquest repte? Tenim en compte que els nostres joves passen la major part del seu temps connectats? Tenim en compte aquesta hiperconnexió? Clar, jo penso que a partir d'ara la pastoral de l'Església estarà, diguem-ne, orientada per aquest repte, no?
1: Davant d'aquest moment, la IA, en quina situació es troben els més vulnerables?
0: Jo crec que estem en un moment molt delicat. Jo crec que el Papa, el fet de que hagi fet una encíclica sobre la IA dins del context de la doctrina social de l'Església, ens diu molt. Ens està dient que no pot haver-hi un verdader progrés tecnològic al marge del progrés de la humanitat, al marge dels drets humans, al marge de la dignitat, fins i tot, i sobretot, millor, dels més vulnerables. Una de les qüestions que surten aquí, que ja va parlar Francesc a Laudato Si, és el perill d'una tecnocràcia que obvi les necessitats dels més pobres, d'aquells que tenen convalescències físiques i psíquiques. És a dir, clar que s'ha d'invertir molt en la IA, però sempre pensant amb el principi de subsidiarietat, que s'han de distribuir els recursos d'una manera que les persones que tenen dificultats econòmiques i de salut puguin ser ateses.
1: Per què aquesta encíclica, Magnífica Humanitas, és un text de lectura obligada tant per creients com per no creients?
0: Jo crec que és de lectura obligada perquè fins ara no hi ha hagut un text reflexiu, no només normatiu, perquè una encíclica ho és a nivell de fe, sinó reflexiu des d'un punt de vista tan ampli com aquest text. Fins ara el que hi ha són discursos principalment apocalipticistes, distòpics, per part de patrons tecnològics que parlen de la tecnologia com aquella que ens salvarà absolutament de tot i que ens farà absolutament feliços, que són els transhumanistes. I aquest text posa seny, aquest text posa un principi de prudència molt important, i jo crec que ja no només a les universitats catòliques, sobretot als Estats Units, on es treballa la IA, sinó a un nivell civil, jo sé de persones del camp civil que ja l'estan llegint, doncs inspirarà la IA no només del present, sinó del futur.
1: Amb la publicació de l'encíclica, la visita a Catalunya del Papa Lleó cobra encara més interès, suposo. Actualment, podem dir que ens trobem amb l'indiscutible líder mundial?
0: Sens dubte. Vull dir, aquesta és una qüestió que jo crec que s'ha notat darrerament en la geopolítica internacional, que cada vegada està més desestabilitzada, i el Papa ha estat ferm davant de tota mena de pressions que ha rebut i de crítiques de líders amb moltíssim poder. Però està clar que el Papa té una veu que no tenen altres líders i té un poder de convocatòria que no tenen els altres líders. I això el fa un referent ja no només en el tema de la IA, sinó en la defensa del multilateralisme, que és més que mai necessari en aquest moment, i, evidentment, de la dignitat de la persona i de la pau.
1: Ricard Mejía Fernández, doctor en Lògica i Filosofia de la Ciència i secretari acadèmic de la Facultat de Filosofia de Catalunya de l'Ateneu Universitat de Sant Pacià, moltes gràcies per contextualitzar-nos també l'encíclica Magnífica Humanitas i que tinguis un molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, Òscar.
1: I fins ben aviat a Tarragona.
0: Efectivament. Fins ben aviat. Adéu-siau, bon dia. Gràcies.

0: Aquesta setmana, a Sant Pacià...
1: I una notícia abans d'acabar. Dijous, 28 de maig, es va celebrar l'acte de graduació del curs 2025-2026 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Després de la pregària davant la imatge de la Mare de Déu de la Saviesa, els alumnes, professors i personal d'administració i serveis de l'Ateneu van ocupar el seu lloc a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. L'acte es va iniciar amb la benvinguda del rector de l'Ateneu, el doctor Joan Torra, que va pronunciar unes breus paraules especialment adreçades a tots els alumnes que es graduaven aquest curs. A continuació, es va fer lliurament dels diplomes corresponents. L'acte es va cloure amb el discurs del doctor Joan Torra. El rector de l'Ateneu va explicar quin és el sentit de la paraula educar i va dir que és voler desitjar que l'altre sigui i deixar de centrar-se en un mateix per centrar-se en l'altre. La voluntat educativa és, doncs, que el sentit de la nostra vida sigui que l'altre sigui, va concloure el doctor Joan Torra. Per acabar, alumnes, professors i personal de l'Ateneu Universitari Sant Pacià van cantar l'himne universitari. Fins aquí el programa d'avui. Rebeu, com cada setmana, una salutació ben cordial de les persones que l'hem fet possible. D'en Santi Grimau, des del control tècnic, d'en Carles Verdou, des de la redacció, i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que tingueu un molt bon dia.

0: tecnología para proteger mejor.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informado.
4: Les aules de Catalunya als col·legis cremen per la calor i per la conflictivitat laboral. Vagues i més vagues. Una depèn del temps. Poc a fer, a banda de cuidar-nos, beure aigua i aguantar ventiladors portàtils. L'altra depèn de polítics i sindicats. I la situació està arribant a una situació extrema. Bon dia, sóc Sergi Tor i a més amb aquestes temperatures les aules cremen. I no és una frase en aquest cas metafòrica, és literal. Són un forn, espais petits, tancats i concentrats, encara més calor i amb alguns cursos en època d'exàmens. Des d'un institut públic de Lleida, on ahir es va arribar al rècord de 37 graus de temperatura en un dia del mes de maig, Núria ens relata a COPE Catalunya com va poder fer un examen.
5: Doncs molt malament, la veritat. Ahir estava fent un examen i havia d'estar aixugant-me les mans cada dos per tres perquè se me relliscava el boli de la calor que fa. Estava suant completament, amb la cua tota suada, que no podia més, jo no podia aguantar. Terrible, sí, sí.
4: I en Manel, també de primer de batxillerat, assenyala que fins i tot es va arribar a marejar.
6: És impossible, o sigui, em supera. Sí, ahir estava fent l'examen i notava com si em maregés i tot, no? O sigui, intentes escriure i amb la calor, amb tot, se't fa impossible pensar, concentrar-te, se't carrega tot més a sobre.
4: La plataforma Aules que Cremen ha denunciat que s'ha assolit en alguns centres educatius de Catalunya els 39 graus, amb alguns col·legis. Docents i famílies impulsen un registre de temperatures contra la opacitat de l'administració i reclamen al govern de la Generalitat amb urgència que hi hagi la climatització dels centres educatius. Perquè el titular avui és fàcil, amb aquest divendres. Quin final de curs educatiu a Catalunya? El malestar social per increment de càrregues de feina amb salaris congelats que està cristal·litzant amb els docents. Hi ha més sectors. Els metges i la falta d'hores extra al mes de juny que ja avisen. Els tècnics sanitaris, els bibliotecaris de l'Ajuntament de Barcelona acompanyats dels equips socials estan formant un paisatge de protesta i malestar. Al rerefons hi ha un nexe. L'augment poblacional, més feina en serveis essencials i a la vegada els treballadors comproven que els pressupostos públics estan augmentant, però els sous que estan millorant no són els seus i la sensació és ara o mai. Vaga de docents. Avui la vaga territorialitzada al Baix Llobregat, a Garraf i Penedès. Entre les protestes d'avui, un tall a Via Augusta i també una hora de bloqueig aquest matí a l'estació cremallera de Montserrat. Els visitants no han pogut sortir de l'estació ni tornar amb el cremallera, que ha quedat completament aturada a aquesta hora arran de la protesta. La situació ha generat moments de tensió entre manifestants i visitants que han intentat obrir-se pas empenyent els docents per poder sortir sense èxit. Aquesta era la tensió que s'ha viscut aquest matí a l'estació cremallera de Montserrat.
7: No hi ha dret, no hi ha dret.

0: Crec que la majoria de la societat empatitzem amb professors, metges i amb tots els serveis essencials perquè volem que estiguin millor pagats, millor valorats i amb més descansos necessaris per fer bé la seva feina. No hi ha discussió. Ara bé, l'altre debat és tallar carreteres en hores punta, bloquejar estacions de metro, o en aquest cas de la cremallera de Montserrat, no és el que s'espera d'uns docents que són transmissors de la cultura, de la paraula i del coneixement. Sol ha estat una hora, em podrien dir. Home, doncs no. Molta gent es reserva un dia per anar a Montserrat. És una jornada especial que es prepara i que a vegades fins i tot es fan molts quilòmetres per fer-la. I cadascú a nivell personal té la seva casuística. Boicotejar-la té sentit, un creu que no. I anem a un altre sector que està aixecant la veu del malestar, els transportistes. Des de la patronal Acetrans, la queixa és clara. Cada tall de carretera té conseqüències pel seu sector. Eduard Adall, director de Acetrans a COPE Catalunya.
1: Estem a favor del dret de vaga, però també estem a favor de que hi ha un dret, que és el dret a la lliure circulació. Mm. Per tant, si trobem un tall de carretera, vol dir que se'ns entorpeix tota la ruta que hi havia prevista. A part d'això, nosaltres estem molt regulats en els nostres temps de treball, temps de conducció i descans, i per tant, això pot fer que potser no arribem a destí. I per tant, trenquem la cadena de subministrament.
0: Un informe va xifrar amb 300 euros les pèrdues de cada hora que té el sector del transport per no complir amb el seu horari. I el que més lamenta Eduard Allac a COPE Catalunya és la repetició i la falta d'empatia. Perquè cada vegada que hi ha una protesta en els últims anys, ja sigui de mestres, de pagesos o manifestacions vàries, l'acostum de tallar carreteres s'està imposant. Per cert, sense cap conseqüència.
1: Això és una situació que malauradament l'estem patint massa sovint i veiem com en aquí la gent talla les carreteres el dia que li donen la gana, quan vol i en la forma que volen, no? I el que veiem és que no hi ha l'autoritat competent com per desallotjar de la carretera a la gent que està entorpint doncs, aquest trànsit.
0: I la pregunta que ara preocupa, suposo, a moltes famílies. A 29 de maig. Com estan les negociacions, conselleria, sindicats? Doncs 70 euros és ara el punt de discrepància. La conselleria es tanca amb 400 euros en 4 anys i els sindicats reclamen més garanties. Aquest matí s'ha iniciat la vuitena reunió, vuitena, dels últims dies. A hores d'ara hi ha una aturada tècnica per dinar i a partir de 3:45 de la tarda reanuda la reunió. Yolanda Segura, portaveu d'Eustec Estec, avisa o acord o més pressió al carrer.
2: No descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim doncs, a sobre la taula, perquè i ja ho vam anunciar des de fa molt temps que no acabarem el curs amb normalitat.
0: No acabarem el curs amb normalitat. No s'està acabant. Les aules cremen per la calor i per la reivindicació laboral. Un curs educatiu que està sent una autèntica malson, hores d'ara, pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Per cert, els sindicats convocants ja anuncien que si no hi ha acord, al calendari veuen 3 dies amb les quals podrien ampliar les seves protestes i sobretot crear una crisi de mobilitat. La setmana del 9, 10 i 11, amb la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona. Anem a serveis. Ja hem parlat tant de la calor a les aules, avui sobretot la calor a Terres de l'Ebre i a Ponent, a la resta, i el termòmetre anirà una miqueteta ja a la baixa. Cosa bona. Ahir vam tenir ja el rècord a pràcticament una vintena d'estacions meteorològiques de Catalunya. A Lleida Ciutat se va arribar als 37 graus. Avui serà similar. Les temperatures en l'actualitat, hores d'ara, Barcelona 27, Tarragona 28, Girona 30, Lleida 35, pel que fa referència a les capitals. Mentrestant, el Principat d'Andorra, 24 graus. Pel que fa referència a aquest cap de setmana, com dèiem, les temperatures aniran a la baixa i a partir del dilluns s'aniran normalitzant perquè a hores d'ara tenim temperatures del mes de juliol. Anem al trànsit. <t 'en> Primer de conèixer l'estat de les carreteres, se'n lamentà un altre accident mortal amb la implicació d'un motorista. Ahir al vespre, un noi d'únicament 18 anys, veí de l'Hospitalet de Llobregat. Terrible. L'accident mortal, la seva seqüència és la següent: una topada entre un turisme i una motocicleta. Quan tots dos conductors estaven fent els papers, un segon turisme va atropellar mortalment el conductor de la moto, un noi, com dèiem, d'únicament 18 anys. Terrible. Com s'està circulant hores d'ara? Roger Sarra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Aumenta un pèl el trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les rondes de la ciutat de Barcelona. Primeres retencions, podríem dir, habituals a primera hora de la tarda d'un divendres. A més, tenim problemes per enllaçar amb el nus de la Trinitat, tot plegat a causa d'un accident que hi ha hagut a la C-58 retocant el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Els vehicles són al voral de la via, però tot i així hi ha un carril tallat al trànsit. Això provoca aturades d'uns 3 quilòmetres a la C-58 ja des de Montcada i Reixac, però també afecta l'autopista C-33 amb retencions de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Fins i tot la Pota Nord, la B-20, es veu afectada en aquesta zona amb una cua de quilòmetre a quilòmetre i mig, ja des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les dues rondes amb el nus de la Trinitat a la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: La societat abans parlava d'una frase molt típica: la crisi dels 40. Especialment des del punt de vista masculí. Bé, això també era, jo crec que masclisme, no? La crisi dels 40. La crisi pot arribar a qualsevol edat. Però per què parlo ara dels 40? Doncs ara haurem de parlar a Catalunya fins als 40. Fins als 40 què? Doncs és el nou límit d'edat del govern de la Generalitat per obtenir un crèdit d'emancipació. Fins ara era els 35 i a partir d'aquest dilluns serà 40 anys. Un pensava que l'objectiu del crèdit era ajudar a marxar de casa quan més aviat millor, però la Generalitat ha anunciat aquest matí que ho amplia fins als 40 anys, Yolanda Bernal.
6: A partir del proper dilluns, Sergi, dels actuals 35 anys, s'amplia fins als 40 l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. El president Salvador Illa ha fet l'anunci quan en un acte a l'Institut Català de Finances justament parlava amb un jove de 36 anys.
7: A partir de dilluns es posarà en marxa una mesura fruit d'aquesta experiència, que és ara és fins a 35 anys. Sembla que tu en tens 35 no, anys.
8: Jo tinc 35 anys, fins als 36.
7: Has estat tu al llindar, no?
8: Al llindar, al límit.
7: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho allarguem per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
6: Segons fons del govern, l'ampliació de l'edat beneficiarà unes 600.000 persones. Catalunya serà d'aquesta manera la primera comunitat autònoma en allargar l'edat límit per accedir a aquest programa, que en el seu primer any de vigència ha donat 1.700 préstecs. Fins ara, el preu mitjà del préstec s'ha situat en els 36.000 euros, el topall màxim és de 50.000, mentre que l'edat mitjana dels sol·licitants ha estat de 29 anys. Recordem que a Catalunya el preu mitjà dels habitatges se situa en els 190.000 euros. Amb les últimes dades oficials, l'edat d'emancipació a Catalunya se situa en els 29,8 anys, uns mesos inferior a la mitjana espanyola, que se situa en els 30,3 anys.
0: Gràcies, Yolanda. Bé, cap al voltant dels 30 anys, no? Com molt bé sàpiga la Yolanda, hi ha hores d'ara la emancipació familiar. Però el govern de la Generalitat, clar, ho amplia a més persones, 600.000, de 35 als 40 anys. Però fins als 40 anys tens aquest... potser se podria canviar el nom, un pensa, no? Però sí, crèdit d'emancipació vàlid fins que un tingui 40 anys. I Catalunya ja escalfa motors per la prova d'accés a la universitat. No són els de 40 anys, algun n'hi ha. Són els estudiants de segon de batxillerat que entre el 9, 10 i 11 de juny passaran ja les proves, considerant de ple passar amb la visita del Papa a Barcelona. 45.000 estudiants estan inscrits per la prova de selectivitat a Percer, pagant una taxa de 137 euros. Són dies d'examen i de nervis. I què passa amb els nervis? Doncs situació preparatòria. Universitats i centres educatius han començat a organitzar simulacres perquè els estudiants s'acostumin a la dinàmica real dels exàmens. A Manresa, més d'un centenar d'alumnes ja han participat en una prova pilot per trencar la por a la selectivitat. Com ha anat a Mar Puerto?
9: Doncs han sigut un total de 115 alumnes els que s'han hagut d'enfrontar aquesta jornada de selectivitat I l'objectiu és, aquest cas indicat, ajudar els alumnes a trencar amb les pors pròpies d'enfrontar-se a una prova d'aquestes característiques i perquè experimentin el neguit que sentiran quan realitzin les proves oficials. Els estudiants han realitzat un examen en castellà i després la prova de llengua estrangera. La Daniela i la Laura, de l'Institut Quercus, explicaven com els havia anat.
5: Estava més nerviós al principi, ara jo estic més tranquil·la, jo crec.
10: No. Jo al revés, cada cop com que s'apropa més, cada cop estic més nerviosa, la veritat. Però bueno, al final és un examen que, bueno, tampoc hi hem de treure importància i ja està, i fer-la i que sigui el que ha d'hagi de ser i ja està.
9: En general, valoren positivament el simulacre, però reconeixen que han de seguir estudiant. A COPE Catalunya i Andorra, de fet, hem parlat amb la Tanit Penedès, que ha acabat fa un parell de setmanes batxillerat i està bastant preocupada per la nota de tall que necessita per estudiar Medicina.
11: Personalment, a mi m'encantaria entrar a Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, és possible, evidentment, està complicat, perquè les notes de tall són altes i els exàmens, doncs, és exigent al final. Penso que l'Autònoma està al voltant del 12,5 i algunes crec que arriben al 12,8, una cosa així a Barcelona, sobretot.
9: Des que va acabar, explicar que cada dia estudia una mica pels exàmens, però el que troba més difícil és poder recordar i abordar tant de temari.
11: Jo crec que una mica tot, que hi ha, doncs, molt temari i també, en general, doncs, després de tot un curs tan difícil, l'arribar a concentrar-te i estudiar tot el temari que has fet durant tot un curs, jo crec que és de les coses més difícils, abordar-ho tot a la vegada.
9: Tot i això, cada estudiant adopta la millor tècnica i la que més li serveix. La Tanit ha tingut una de molt clara durant el curs, però ara prefereix, diu, decantar-se més per la pràctica.
11: Durant el curs, bastantes maneres, memoritzar esquemes, bueno, depenia bastant. Ara ja a la recta final és anar fent exàmens de prova i repassar el temari que haig de tenir com més present, però ara és més examen rere examen.
9: Els psicòlegs recorden que l'estrès és normal, però recomanen estudiar amb planificació, descansar bé i evitar maratons d'última hora, perquè més enllà dels nervis, la selectivitat continua sent, sobretot a dia d'avui, una cursa de resistència mental.
0: Cursa de resistència mental, Marc, gràcies. Marxem cap al Vendrell, ens espera la psicòloga i també professora de la Universitat Oberta de Catalunya per parlar d'aquest examen. Silvi Pérez, benvinguda i bon dia.
12: Molt bon migdia a tothom.
0: Suposo que també altes temperatures, no?, al Vendrell, com a tot Catalunya.
12: Sí, fregint-nos una mica.
0: Costa més estudiar, amb aquestes temperatures?
12: Sí, també ho diem, que a les aules amb aquestes temperatures també es fa més difícil fer classe, efectivament.
0: Són dies de molta angoixa per als estudiants que estan preparant la selectivitat, que hi ha molt estrès acumulat. Com es pot gestionar aquesta tensió?
12: Bueno, caldria sobretot relativitzar una mica la situació. És a dir, molts estudiants i moltes famílies de molts estudiants ho viuen com un punt d'inflexió en el qual es decideixen aspectes fonamentals de la vida i sobretot com a punts de no retorn, com si no s'aconsegueix alguna cosa en aquest moment, doncs estem abocats a un fracàs o les alternatives queden molt, molt reduïdes. Caldria poder relativitzar una miqueta i poder tenir preparats plans B, altres alternatives, propostes en cas de que no surti com voldríem, és a dir, no es resol tota la vida en aquests dies, és només una fase.
0: El que passa és que a vegades hi ha tanta pressió que sembla, doncs, que ens ho juguem tot ara amb aquest examen de selectivitat, quan evidentment és un examen més i que després tenim molt temps per endavant. Home, no cal tampoc entrar amb una certa relativitat, però és evident, doncs, que no. A vegades ni la relativitat ni la pressió.
12: Exacte, és a dir, hi ha un recorregut previ, que és tot allò que els alumnes hagin fet a l'ESO i que hagin fet en el batxillerat, i aquest recorregut ja està fet. Estigui ben fet, estigui mal fet, sigui millorable, ens hagi anat millor del que esperàvem, estigui pitjor, això ja està fet. Per tant, ja no depèn de nosaltres. I hi ha una part de l'examen de selectivitat que tampoc depèn de nosaltres, sinó que depèn una miqueta de la situació del moment. Llavors, una mica d'estrès també ens va bé, com comentes, no? És a dir, una mica de nervis, et fa posar en situació, entenc que és un moment pel qual hem de passar i que després, una mica com la mili d'abans, no? Ara que fa no sé quants anys que s'ha eliminat la mili, el passar per aquesta situació diguéssim, estressant, també és un aprenentatge. Però bueno, s'ha d'intentar que en la mesura del possible no esdevingui tan angoixant que ens acabi limitant.
0: El suport de l'entorn, fins a quin punt hi influeix la comprensió de la família, saber en l'adolescent el que està passant aquests dies, com s'ha d'actuar?
12: Hauríem d'intentar actuar les famílies que estan al voltant, amics, etc., oferint una mica espais de, diria, de desconnexió en alguns moments i sobretot d'adaptar-nos a la situació que està vivint l'estudiant. A veure, cada estudiant ho viu d'una manera diferent i la manera de viure l'estrès cadascú la gestiona una miqueta com pot. Llavors, tant els pares com els tutors o els amics que tenen altres edats han de respectar una miqueta aquests dies, perquè total són 4 dies, vull dir que tampoc estem parlant de 4 mesos ni d'un temps molt llarg, i anar oferint una mica d'equilibri, suggerències, no imposicions, bueno, una miqueta més de tolerància. Tampoc vol dir que facin el que vulguin, també s'ha de saber posar un límit i saber posar una mica el seny de les persones que ja hi hem passat per donar una mica d'eines també per poder gestionar el mal rato.
0: Bé, queden 10 dies. Queden 10 dies per l'examen, per tant, tranquil·litat, estudiar, això sí.
12: Paciència.
0: Paciència, comprensió per part de les famílies, sempre l'il·lusió de que tot anirà bé i tampoc no cal pressionar-nos massa.
12: De fet, la majoria aproven.
0: Exacte. La majoria. El que passa és que també és important per l'accés a l'universitat.
12: Les notes.
0: La nota, i aquí, per aquí arriba la pressió. Silvi Pérez, professora col·laboradora de Psicologia i Ciències de la Educació de la UOC, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya des del Vendrell. Gràcies i bon migdia.
12: Gràcies a tothom. Bona tarda.
0: I quan parlem d'aquests estudiants, 45.000 que s'estan preparant a tot Catalunya per l'examen de la selectivitat, per aquests nervis, per aquests simulacres, com estudiar millor, com reduir la tensió. Per cert, un avís, la Universitat de Girona ja ha anunciat que posarà un 0 si veu algú copiant. Home, això ha passat també tota la vida, no? Si algú se veu copiant, marxava immediatament del que era el seu l'examen i tenies el 0. Ara s'anuncia ja públicament un 0 pel que copiï. Però no ens podem, ni molt menys, oblidar de la formació professional, perquè és l'altra bastió clau del sistema educatiu. I la formació professional continua consolidant-se com una de les principals portes d'entrada al mercat laboral a Catalunya, el que parlàvem ahir. Tantes i tantes empreses de Catalunya que estan necessitant i demandant personal. 7 de cada 10 alumnes que acaben un grau superior d'FP dual troben feina en menys d'un any. És un 70%. I les empreses valoren cada vegada més aquest perfil. Tot i això, encara hi ha companyies que asseguren que no troben professionals amb la formació adequada. Què està passant, Yolanda Canales?
13: La formació professional guanya pes al mercat laboral català. Segons dades de l'IDESCAT, gairebé el 35% de les empreses catalanes han contractat titulats d'FP durant els últims 3 anys. Una xifra que encara és més alta al sector industrial i a les empreses grans, on pràcticament una de cada dues companyies incorpora aquests perfils. I a més, la valoració és clarament positiva. Més del 81% dels establiments asseguren estar satisfets o molt satisfets amb la preparació i les competències dels treballadors formats en FP. A més, la inserció laboral continua millorant, sobretot en la modalitat dual, que combina estudis i pràctiques a l'empresa. Més del 72% dels estudiants que van acabar un grau superior d'FP dual el curs passat treballaven al cap d'un any. I en el conjunt dels graus superiors, la inserció és del 65%. Les famílies professionals amb més sortides laborals són les vinculades a la indústria i als oficis tècnics. Destaquen sectors com la fusta i el moble, el transport i manteniment de vehicles, les indústries alimentàries o també la fabricació mecànica. Amb tot, encara hi ha algunes mancances. Un 5% de les empreses asseguren que han necessitat contractar titulats d'FP, però no n'han trobat. El principal problema és la falta de professionals amb el perfil adequat o la manca de candidats. A l'hostaleria, per exemple, gairebé 7 de cada 10 empreses atribueixen les dificultats de contractació al fet que no es presenten aspirants als processos de selecció.
0: Gràcies, Yolanda. No marxis, perquè després de la publicitat ens has d'aportar una història fantàstica, bonica, i que la volem compartir a tota l'audiència. És la història de la petita Tiago, un nadó preciós, despert, que ara mateix té 2 mesos, pesa 4 quilos, l'alegria de casa seva, però un camí que no ha estat gens fàcil a causa d'una malformació congènita, que deixava els seus instintins fora del cos. Ara en parlem. I també parlem de la campanya forestal, després de la publicitat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
16: Ferraz se ha convertido en un festival, damas y caballeros. Un certamen de corrupción, un espectáculo policial, un carnaval de chorizo, chistorras, fontaneras. Ahora mismo es la calle más segura de España, eso sí. Cuando no aparece allí la UCO, se presenta la UDEF.
14: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
15: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
17: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
18: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
17: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
18: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
17: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
19: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes hasta el 31 de mayo, para que ahorres más por más tiempo. Porque pagando con Wallet ahorras 10 céntimos litro de saldo repostando en todas nuestras estaciones de servicio. Y a partir del 31 de mayo, mantén tus 10 céntimos litro contratando la tarifa tranquilísima de luz de Repsol. Tendrás un precio estable durante 5 años en tu factura, sin compromiso de permanencia y con la confianza y seguridad que te da una marca líder. Más información en repsol.es/otraenergía. Repsol, con todo.

0: El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
1: En Alcampo, del 29 al 31 de mayo, tienes la chuleta de vaca madurada a 17,95€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.
3: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes, El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes, El Corte Inglés.
4: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: COPE Catalunya y Andorra.
6: Estàs informat.
7: Tiago és avui un nadó preciós. 2 mesos, 4 quilos, alegria de casa seva. Però el camí no ha estat fàcil. Quan encara era a la panxa de la seva mare, es va detectar que alguna cosa no anava bé. Tiago patia una malformació congènita que deixava els seus intestins fora del cos. Atenció, estem parlant d'un fetus de 28 setmanes, 7 mesos i 700 grams. Només hi havia una solució, operar Tiago dins del ventre de la seva mare. Una cirurgia fetal que no s'havia fet mai a Europa, Yolanda Canales.
8: La malformació que patia el petit Tiago es coneix com a gastròsquisi. És una alteració congènita que fa que els intestins del nadó es desenvolupin fora de l'abdomen perquè la paret abdominal no es tanca correctament durant l'embaràs. El problema és que aquests budells queden exposats directament al líquid amniòtic i això pot provocar inflamació, falta de reg sanguini i, en els casos més greus, la mort del teixit intestinal. Els metges van detectar la malformació durant una ecografia rutinària la setmana 20 d'embaràs i la mare va ser derivada a BC Natal, el centre de medicina fetal que integren l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona. Habitualment, aquests casos s'operen després del naixement, però en Tiago tenia gairebé tot l'intestí fora del cos i molt comprimit. Els metges van considerar que esperar posava en risc gran part dels budells i van optar per una cirurgia pionera dins l'úter matern. La intervenció es va fer el 10 de febrer i va durar 2 hores i mitja. Com va ser? Ho explica el cap de medicina fetal del BC Natal, Josep Maria Martínez.
9: Lo que se hace es una incisión en el abdomen como la de la cesárea y el útero se saca, digamos, del ambiente, se saca fuera, ¿vale? Es una endoscopia. Antes ponemos una medicación al bebé para que no tenga dolor, para que no se mueva, y entonces se ponen los trocares y entonces a partir, una vez tenemos el trocar dentro, en fin, lo que es necesario para poder hacer la operación.
8: Una operació que va ser d'altíssima precisió, i és que el fetus pesava només 700 grams i els metges treballaven sobre un orifici abdominal d'un centímetre i mig. Després de la cirurgia, els controls van confirmar que tot estava perfectament. L'embaràs va continuar amb normalitat i el nadó va néixer amb cesària a la setmana 34. Ara, amb només 2 mesos de vida, el Tiago ja s'alimenta amb normalitat, com diu la seva mare, la Camila.
10: Estuvo comiendo por sonda al inicio, pero rápidamente empezó a comer ya primero pecho, aceptó el biberón y se ha ido recuperando muy bien. Es un niño completamente normal.
8: El Tiago s'ha convertit en el primer nadó operat amb èxit d'aquesta malformació fetal abans de néixer a tota Europa.
7: Gràcies, Yolanda. Continua amb nosaltres. S'inicia la temporada per sempre preocupació dels incendis forestals, com a mínim la prevenció, amb una onada de forta calor. S'està estudiant com atacar millor quan hi hagi incendis. Precisament això, de gestió forestal, hem parlat amb un expert com és el Mario Beltrán. Què ens ha dit, Yolanda?
8: Catalunya és cada vegada més forestal, per dir-ho d'una forma planera. Actualment, 2/3 del territori ja són massa boscosa, un creixement que s'explica sobretot per l'abandonament del camp, tant de l'agricultura com de la ramaderia, i que planteja nous reptes ambientals, econòmics i també, evidentment, de prevenció d'incendis. Els experts alerten que el bosc català està infragestionat i que any rere any acumula més biomassa de la que s'extreu. Això incrementa el risc de grans incendis forestals i, en un context a més, de canvi climàtic. El responsable de bioeconomia forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Mario Beltrán, explica que actualment només s'aprofita 1/3 del creixement anual dels boscos.
11: No, al contrari, les xifres mostren que cada vegada hi ha menys activitat al bosc. Actualment s'estima que de tota la fusta, tot el volum de biomassa que creix cada any en els boscos, estem extraient 1/3. I 2/3 s'estan acumulant. Cada any acumulem 2/3 de tot el creixement. Llavors, a força de passar anys, cada vegada n'hi ha més i més i més.
8: Els experts defensen que la gestió forestal

0: no només serveix per obtenir recursos econòmics, sinó també per millorar els ecosistemes, reduir el risc d'incendis i afavorir la biodiversitat. En aquest sentit, Beltran assegura que el futur passa per aprofitar més els recursos forestals de manera sostenible i convertir la fusta en un element clau de la bioeconomia.
1: Anem cap a un escenari per necessitat, per obligació de sistema, cap a un escenari de més extracció de recursos naturals per la pròpia necessitat de la bioeconomia. Al final, ja sigui a l'escala catalana o a l'escala europea, no podem permetre'ns tenir una economia basada en el petroli o en els recursos externs. Hem de girar a recursos endògens, no? Això no és només per dependència o independència de recursos, sinó també per on queda el valor dels productes, no?
0: També recorda que aquesta transformació podria ajudar a generar activitat econòmica fora de l'àrea metropolitana i contribuir a equilibrar el territori en un moment en què els boscos guanyen espai, però també acumulen més vulnerabilitat.
2: I saludem al migdia a COPE al sotsinspector i membre del GRAF, Jordi Pagès. Senyor Pagès, benvingut i bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
2: Quina calor que fa, no?
3: Sí, Déu-n'hi-do, aquests dies sí. Aquests dies estem dintre d'una onada de calor i més a les Terres de Lleida.
2: Molta precaució, prevenció, suposo que els consells pràctics de no encendre foc a zones doncs, que poden ser altament perilloses per la seva propagació. I també, quines recomanacions hi hauria pel conreu del cereal?
3: Mira, a nivell general, aquests dies s'acabava el període per poder fer les cremes de restes a nivell d'agricultura, i des del dia d'avui i també demà s'ha restringit aquesta autorització per aquesta situació d'altes temperatures que estem vivint aquests dies. I a nivell del cereal, doncs els consells són els mateixos de sempre, doncs disposar dels elements de protecció que porten les pròpies màquines i els avisos ràpids de si hi ha qualsevol incidència al 112.
2: Ahir es presentava la campanya d'estiu per part de la Conselleria d'Interior. Es parlava inicialment d'una campanya habitual dels últims estius, però amb una situació de novetat, potser. Les moltes pluges que hi ha hagut al llarg d'aquesta primavera estan incrementant la vegetació a la massa forestal. Altes temperatures pot deixar aquesta vegetació com un element de combustible. Com s'encara aquest estiu, senyor Pagès?
3: Sí, és això que comentaves és cert. Aquesta campanya no arrosseguem una sequera estructural com havíem tingut fa 2 anys. L'hivern ha sigut plujós i també al principi de primavera, i això fa que hi hagi una continuïtat gran de vegetació herbàcia, que ara amb aquesta onada de calor que va començar el dilluns passat i com a mínim s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve, doncs ha fet el canvi estacional i ha passat del color verd de creixement d'hivern al color groc que s'asseca d'estiu. Això tècnicament en diem sequera tèrmica, que vol dir que aquests augments tan grans de temperatura a nivell de vegetació impacten en que la vegetació, doncs, per temperatura i no per falta de precipitació, s'asseca molt de pressa, i entrarem en una campanya, almenys aquest primer terç, de risc per sequera tèrmica, 4.
2: Per cert, senyor Pagès, me va sorprendre ahir la dada de que 9 de cada 10 incendis són a causa de la mà humana. Evidentment, el descuit i la involuntarietat és la majoria, però que un 90% sigui a causa de la mà humana torna a significar que aquí hi ha el camp a treballar per evitar les imprudències.
3: Si bé és cert que la causa deriva d'activitat humana, és cert que tenim un territori molt poblat i Catalunya no tenim un problema greu en aquest sentit. Més o menys el nombre d'ignicions a nivell de Catalunya no tenim un problema d'una quantitat molt gran d'ignicions noves. El que sí que és cert és que aquestes ignicions que es produeixen cada dia, els dies que el risc és alt, s'acaben transformant en incendi de vegetació, tant sigui urbana, agrícola com forestal. I l'activitat en un país amb 8 milions de persones és inevitable. El que sí que és evitable és que els dies de risc extrem, i això ho hem de destacar a nivell de Catalunya, que s'emeten avisos, el nombre d'ignicions baixa moltíssim. I això ho hem d'agrair moltíssim a la ciutadania.
2: Doncs, Jordi Pagès, aquí el que desitgem, suposo que tothom, és que hi hagi un molt bon estiu i que vostè no tingui gaire feina. Quan menys feina, millor. És a dir, està preparat sempre, però en aquest cas que hi hagi doncs, un estiu tranquil, perquè quan el bosc se crema a banda de la situació puntual del moment, sempre provoca doncs, un dany ecològic important. Sotsinspector, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya.
3: Molt bé, moltes gràcies a tothom.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Murprotec.
2: I anem a parlar ja del futur, potser d'una manera telegràfica, i del Mercato Barça 3-5 Esports Cope, Joan Batllori, i el futur de Cope Catalunya. Quin serà, Joan?
7: Bona tarda, Sergi. Doncs de seguida les claus, com estan totes les operacions obertes al Mercato Barça, que comença fort. De seguida actualitzem la situació sobre Anthony Gordon, que està a punt de signar, Julián Álvarez, Guardiol o Bernardo Silva. Al Girona valorarem també la notícia d'impacte. Mitchell no seguirà a la banqueta del Girona la propera temporada. L'Espanyol confirma que els quatre cedits tornen als seus clubs d'origen, Romero, Terrats, Piquel i Engong. En bàsquet, última jornada de la Lliga CB aquest cap de setmana, a veure en quines posicions acaben Barça i Joventut. En futbol sala, avui li retiren al Palau Laurana la samarreta al mític Sergio Lozano, i Marc Márquez torna. Tenim Gran Premi d'Itàlia de MotoGP aquest cap de setmana al circuit de Mugello.
2: Doncs el futur a la ràdio i aquí a COPE Catalunya és apassionant, eh? Escoltant-te a partir de les 3:05. Fins ara, Joan, et deixo el micròfon blau.
7: Per aquí em quedo, Sergi, gràcies.
2: Arriba Línia COPE a les 3, l'inici de la tarda, amb Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports COPE amb Batllori.

0: Y con el calor que hace hoy, seguro que más de uno ya ha tenido la primera discusión del día por el aire acondicionado. Está el que tiene el calor, está también el que tiene frío, el que abre la ventana, el que la cierra, el que pone el aire acondicionado a 21 grados, el que dice, sube eso, por favor, que me estoy pelando de frío, y el que se pone el abrigo con la que está cayendo. ¿En qué bando estás tú en esta guerra climática? ¿Qué líos tenéis en el trabajo, en el coche, en casa, por el aire acondicionado? Rosa Rosado, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues para empezar...
0: Me siento totalmente aludida con este tema, que lo sepas.
1: De hecho, Pilar ha puesto el aire y yo cuando he entrado un minuto después, él lo ha quitado. Así nos pasamos toda la santa tarde.
0: Pero toda la tarde.
1: Siempre hay uno que se está asando y otro que tiene frío. Bueno, pues en el coche esto también pasa.
2: Hola, gente, buenas tardes. La eterna disputa del aire acondicionado, y más en los vehículos modernos, con climatizador bizona. Vas conduciendo, te lo pones para ir fresquito a 18, 17, 18, 19 grados, y mi señora al lado solo le falta echarse una manta, y ella, claro, en su zona, pues a 22, 23 grados, con lo cual, o sea, imagínate ya el piturrillo que hay, y ya no sabes ni a qué temperatura vas, y al final pues toca, pues eso, es sudar dentro del coche, pero bueno, es lo que hay. Venga, gente, un
1: es
2: abrazo desde La Mancha.
1: Hay guerras de las que se habla poco, pero esta, cada verano, la tenemos muy, pero que muy presente. Hablamos hoy del aire acondicionado y de toda esta guerra térmica en el curro, en el coche, en casa. 607-15-0602.
3: Sports.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copi i gràcies per escoltar-nos. Pinta que el de Julián Álvarez serà el gran nom del Mercato aquesta temporada. El Barça vol que sigui el nou de nivell que busca. El jugador vol venir al Barça, però l'Atlètic de Madrid no el vol vendre, no el vol perdre, i si finalment el ven, serà per una alta quantitat. La clau de l'operació estarà en el grau de pressió que faci el jugador per sortir. Si s'enroca, si es planta, tard o d'hora l'Atlètic de Madrid i el Barça s'hauran de posar d'acord en una xifra. Si no tens la corda, serà difícil que surti. Normalment, els jugadors acaben jugant on volen, però no sempre. Està agitat el mercat al Barça. Anthony Gordon ha de signar en uns minuts el contracte que el vincula al Barça per les 5 properes temporades. El Barça paga 70 fixes més 10 en variables, encara que a Anglaterra parlen de 80 més 10. El proper objectiu és Julián Álvarez. El Barça farà una oferta inicial que rondarà els 100 milions, conscients que l'hauran de pujar. De moment, la postura de l'Atlètic de Madrid és dura. Julián no està en venda. Veurem com acaba aquesta història. Ahir al Partidazo, Juanma Castaño va explicar que al Barça li interessa Guardiola, el central croata del Manchester City. I torna a aparèixer també el nom de Bernardo Silva, que està lliure, estaria encantat de venir, i el Barça ho està valorant. No està gens malament el tema per estar a 29 de maig. Demà juga la final de la Champions. Partidàs a Budapest, PSG-Arsenal, l'actual campió d'Europa contra el recent proclamat campió de la Premier, que torna a jugar una final 20 anys després. Segurament el PSG favorit, però atenció amb l'Arsenal, que ha mutat en un equip sòlid i difícil de guanyar. Duel de banquetes amb aroma Barça entre Luis Enrique i Mikel Arteta. Després estem a Budapest amb el Dani Gil. Al Girona valorarem la notícia d'impacte que vam conèixer ahir a la tarda. A mitja tarda, Mitchell no seguirà la banqueta del Girona. El seu destí serà l'Ajax. L'Espanyol confirma que els quatre cedits tornen als seus clubs d'origen: Romero, Terrats, Piquel i Engong. Aquest cap de setmana es tanca la Lliga Femenina. Ahir a la tarda es va fer oficial la sortida del Barça de Mapi León. I estem ja pendents també de les promocions d'ascens a segona. Avui, Real Madrid-Castilla-Sabadell i diumenge, Europa B-Celta. En bàsquet, vivim aquest cap de setmana la última jornada de la fase regular de la Lliga ACB. A veure en quines posicions acaben Barça i Joventut de cara als play-off. En futbol sala, avui li retiren al Palau la samarreta a Sergio Lozano. Marc Márquez torna, tenint Gran Premi d'Itàlia a Mugello aquest cap de setmana. A Roland Garros està jugant Rafa Hodar contra Mikkelsen. De moment, un set per cada un. El primer per Rafa Hodar, 7-6. El segon per Mikkelsen, 7-6. Pablo Carreño, per cert, acaba de passar a quarta ronda. I al Giro tenim avui l'etapa reina pels Dolomites. Vingegaard li treu més de 4 minuts a Félix Gall. El Giro s'acaba aquest diumenge a Roma. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Gavi Sanz i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, creieu que Julián acabarà de blaugrana? Esteu votant que sí al 61%, que no al 39%. En clau Espanyol, Romero torna al Villarreal, valoració del seu pas per l'Espanyol. Li poseu un excel·lent al 80%, un notable al 15%, un bé al 5%. I en clau Girona, us preguntem si estava esgotat el cicle de Mitchell al Girona. Creieu que sí al 95%, que no al 5%. Héctor García al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
3: Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
5: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar? En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.

0: Vinga, aquí arrenca l'Esportscope d'avui divendres, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda i comencem amb el Barça i el Mercato, que encara no hem arribat ni al mes de juny i ja tenim un munt de noms i de moviments sobre la taula. Estem al Camp Nou amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan, aquí estem a l'ombra perquè fa molta calor aquests dies
0: sobretot,
1: a Barcelona i a tot arreu. Sí, fa molta calor a Barcelona i a tot arreu. Ara mateix estem a 30 graus aquí, passades les 3 de la tarda, i aquí estem al Camp Nou esperant, Joan, esperant a Anthony Gordon.
0: Sí, perquè s'ha demorat, no?, l'acte de la signatura, també les declaracions del futbolista, la presentació del futbolista s'ha demorat perquè hi ha algun tipus de problema burocràtic, però res alarmant, que no es preocupi la gent, no?
1: Sí, res greu, es fa tot i no hi ha cap problema. El tema és, bueno, d'inici era que ja ahir no, en principi no anaven a fer una presentació, era després del Mundial, però el jugador va dir no, vull abans d'anar-me'n al Mundial, que aquest cap de setmana se'n va a Anglaterra, vull fer la presentació. El Barça ho va activar, però els advocats, tant del Futbol Club Barcelona com els de la seva agència, com els que estan en la propietat del Newcastle, que és de l'Aràbia Saudita, estaven encara revisant papers aquest migdia, i encara estan, a hores d'ara, encara no hi ha un vistiplau. I llavors estan revisant tots aquests papers, que ens recorda molt a la situació amb Cancelo, quan va arribar aquest mercat d'hivern. Cancelo també, que venia d'un club de l'Aràbia Saudita, doncs van trigar més, pel que fos, els papers, el Barça deia que no hi havia ningú problema, però entre que enviaven documentació, tornava, la revisaven, doncs que trigaven més del que estava previst. Aquest acte, el d'Anthony Gordon, estava previst que a la una signés amb el president Juste. Estava tothom, tota la cúpula, fins i tot el president Laporta. Laporta estava aquí, el president electe, que ell no firma, però estava present, els dos presidents, Deco, Alejandro Echevarría, Bojan, tota la cúpula del Futbol Club Barcelona, però estaven revisant papers, s'anava allargant, i ara, hores d'ara, el que ens han dit és que encara han d'esperar. Quan tinguin el vistiplau, Anthony Gordon vindrà, està a un hotel molt a prop del Camp Nou, vindrà cap aquí, llavors tindran l'acte privat al despatx presidencial del Camp Nou, signarà el seu contracte per 5 temporades, després que el Barça pagui 70 milions fixos al Newcastle, i després...
0: Anglaterra diuen 80, per això, Víctor, hi ha una mica de ball de xifres aquí,
1: Hi ha ball de xifres, sí, hi ha ball de xifres, sí, és veritat això, i amb el canvi de moneda també hi ha ball de xifres. Bueno, el Barça el que mantenen són uns 70 milions fixos d'euros, més 10 milions en variables. Bueno, una xifra així, espero que en algun moment sapiguem la xifra correcta, i rei, després hi haurà unes declaracions, atendrà els mitjans a la sala comercial del Camp Nou, com s'està fent des de més d'un any al Futbol Club Barcelona, i atendrà ja els mitjans, seran les seves primeres paraules, amb una samarreta del Barça a la mà, i ja Anthony Gordon doncs ja quedarà presentat, però estem esperant aquest moment, que els advocats donin el vistiplau i comença tot el procés de la presentació.
0: El gran nom del mercat, però, pinta que serà Julián Álvarez. Víctor, que ara estem fonamentalment pendents de que el Barça presenti una oferta formal, una primera oferta formal a l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, el periodista Fabrizio Romano, que és especialista en mercat, ell ha informat avui, fa dues hores, ha informat que el Barça ja havia presentat una oferta de 100 milions d'euros. Aquesta oferta, el Barça, fons del Futbol Club Barcelona, ja deien ahir que sí, que en els propers dies presentarien una oferta que seria de 100 milions d'euros, i altres fons de la Comissió Esportiva el que asseguraven és que sabien que aquesta oferta la rebutjaria l'Atlético de Madrid, però que ells havien de presentar aquesta xifra amb tres números, tres dígits, i la presentaven sabent que segurament els deien que no, però era el primer pas dins d'aquesta negociació, després de saber que Julián Álvarez, i ho saben perquè ja els ha dit el seu agent, i a Barcelona, la ciutat compta l'anunci amb la porta, doncs que Julián Álvarez vol vestir de blaugrana ja aquesta temporada que començarà a partir de l'agost. Doncs el Barça, d'aquesta informació de Fabrizio, de presentar l'oferta, no volen comentar res, tampoc la desmenteixen, diuen que no volen entrar en estar actualitzant o no si presenta l'oferta, però el que sabem ja des d'ahir és que el Barcelona va presentar en els propers dies una oferta de 100 milions, que a l'Atlético ja van dir ahir, fons de l'Atlético de Madrid, anaven comentant des de Madrid, des de la capital, que això era intolerable, que el jugador no estava en venda, que ells no permetran que surti, i és la versió del club, i que ni molt menys per 100 milions, és el que diuen. Doncs aquesta negociació anirà per llarg, que el Barça volia, el seu somni era que Julián Álvarez el tanquessin abans del Mundial, però sembla inviable que el Barça pugui abans del Mundial doncs tancar Julián Álvarez, perquè encara quedaran mesos de negociació.
0: Sí, pinta a colabrot de l'estiu. Un altre nom recurrent, cada mercat pràcticament de fitxatges, apareix, torna a aparèixer, i a la punta vas ahir, Bernardo Silva. Com està aquest tema, Víctor?
1: Doncs el Barça estudiant l'opció de Bernardo Silva, que realment la va posar damunt de la taula. És veritat que tants mercats parlant de Bernardo Silva que ja aquest semblava ja inviable parlar, ja semblava que no es tornaria a parlar. Doncs sí, es parla perquè acaba de contracte el 30 de juny, de fet s'ha acomiadat del Manchester City, és agent lliure, i el seu agent, el Jorge Méndez, el va oferir a la direcció esportiva blaugrana. Ells d'inici no ho contemplaven, ni Deco, ni Flick, ni Laporta, ningú contemplava la seva opció, però a mesura que han passat els dies, sí que han anat veient que potser és una opció vàlida perquè és un jugador, és un migcampista ofensiu, però pot jugar d'extrem, pot ajudar en les posicions d'atac i és un reforç que, si ell accepta venir amb una xifra de sou doncs més baixa, molt més baixa del que cobrava el Manchester City, que no afecti tant el fair play del Futbol Club Barcelona, la massa salarial, si ell accepta això i comptant que vindria lliure, doncs ara els agrada al Barça. Aquesta opció agrada, estan estudiant com encaixaria la plantilla, ho estan parlant en Flick, en Deco, el president Laporta, i estan estudiant aquesta opció de Bernardo Silva. No la descarten i hi ha una opció que abans ni existia, doncs ara sí que el Barça la contempla.
0: I encara no se veien todavía, com deia aquell, amigos, que una i más. Ahir el Juanma Castaño, al Partidazo, va avançar una altra notícia. El Barça també, si pot, vol reforçar l'eix central de la defensa i el Juanma va posar sobre la taula el nom del central croata del Manchester City, Guardiol.
1: Sí, que té un any més de contracte, encara no ha renovat amb el Manchester City, és una operació que seria cara perquè és un jugador important per Pep Guardiola, i Juanma deia que el Futbol Club Barcelona agrada, el Barça necessita reforçar les posicions defensives. De veritat que es parlava molt, si un central o un lateral, el Barça últimament parlava de lateral, que volien un lateral, és un jugador que pot jugar a les dues posicions, això els hi va bé al Futbol Club Barcelona, evidentment un jugador que està fins i tot per ser titular, un jugador de garanties. Doncs bé, han de mirar aquesta opció, evidentment d'aquí trigaran, perquè ara estan focalitzats en Julián Álvarez i això, un central com Guardiol o un defensa com Guardiol, portar-lo al Futbol Club Barcelona seria una operació que segur mínim tindria 60 milions de cost. Per tant, és una operació important pel Barça. El Barça pot fer ara mateix dues operacions, una ja l'ha fet Anthony Gordon i l'altra el Barça la tenia reservada per Julián Álvarez. A partir d'aquí necessitarien vendes, si venen aquests jugadors necessiten vendes, necessiten que surtin jugadors de la plantilla per poder tenir diners de caixa i evidentment alliberar massa salarial.
0: No està malament per ser 29 de maig, Víctor, no està malament.
1: Ostres, ells van per feina, ells voldrien abans de començar el Mundial tenir tot. Deco, el seu somni seria tenir absolutament tot tancat perquè el
0: i
1: Mundial...
0: I marxar de vacances, a veure el Mundial.
1: Exacte, veure el Mundial i sobretot perquè el Mundial s'atura tot 40 dies, depèn quan caigui cada selecció, però més o menys uns 40 dies, llavors per negociar, per parlar amb jugadors és més complicat i llavors s'allarga tot molt i per això el Deco i la direcció esportiva el que voldrien és abans. Han tancat Anthony Gordon, Bernardo Silva vol, per exemple, solucionar el seu futur abans del Mundial, la resta de jugadors són negociacions que són dures i llargues perquè han de negociar amb els clubs i són molts calés.
0: Molt bé, Víctor, quedem pendents de que arribi el senyor Gordon, de que signi, ens vas informant dels moviments allà a l'estadi del Camp Nou. Anem parlant.
1: Una abraçada.
2: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
3: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
2: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
3: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
4: Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
5: Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
6: Ay, con lo gusto que duerme en el coche.
7: ¿Quién ha marcado? Volkswagen.
0: I demà tenim a Budapest el partit més gran de l'any a nivell de futbol de clubs, la final de la Champions, demà a les 6 a Budapest, aquesta gran final entre el PSG i l'Arsenal. Anem a la ciutat de la final, està allà el Dani Gil. Hola, Dani, Budapest, bona tarda.
8: Què tal, Joan, bona tarda.
0: Avui hi ha ambient de final per la ciutat, m'imagino, no?
8: Sí, la veritat és que sí. Ahir hi havia encara pocs aficionats del PSG i de l'Arsenal. Vaig estar tota la tarda amunt i avall per Budapest, coneixent una mica la ciutat, i encara s'hi respirava una certa normalitat, però avui és una cosa radicalment diferent. Avui estan arribant la majoria. Ara estic a la plaça dels Herois, on han instal·lat diferents stands perquè la gent doncs es faci fotos amb la Champions, perquè hi ha un escenari amb música, jocs de pilota, aquí vindran llegendes aquesta tarda que faran una patxanga, un partidet, estan jugadors com Xavi Hernández, Erika Vidal, Ivan Rakitic, Cafú, Figo, bé, la llista és molt llarga, i la veritat és que hi ha molt bon rotllo, s'esperen més de 40.000 aficionats entre els dos equips. El Puskas Arena té capacitat per 67.000 espectadors, és a dir, han repartit 17.000 entrades per cada afició, amb la qual cosa, doncs, com sempre passa en aquest tipus de finals, hi haurà qui vingui sense entrada Ja he vist gent que està comprant i venent a la revenda, o sigui que és un disparat. Després hi haurà gent doncs, que simplement vingui a veure una mica l'ambient d'una final de Champions, però com dic, Joan, de moment l'ambient és molt festiu, es nota que hi ha il·lusió, el PSG per intentar guanyar la segona Champions consecutiva, que això només ho ha fet fins ara el Real Madrid, i l'Arsenal perquè arriba a aquesta final 20 anys després de la de Saint Denis el 2006 contra el Barça, amb la intenció de fer el doblet després d'haver guanyat la Champions.
0: Sí, sí, i ja aquesta tarda, a partir d'allà, que ara de seguida parlarà Luis Enrique, pendents de les rodes de premsa i també dels entrenaments dels equips a l'escenari del partit, que arriben els dos pràcticament amb totes les seves estrelles, eh?
8: Sí, el Paris Saint-Germain ha arribat aquest matí a Budapest. Ara en uns minuts parlarà Luis Enrique des del Puskás Arena. A les 5, a 5 menys quart serà l'últim entrenament a l'escenari del partit i l'Arsenal va arribar ahir. Arteta parla a les 6 i quart i l'equip s'entrena a les 7 de la tarda. La veritat és que el Paris Saint-Germain estan contents perquè Asraf i Dembélé han entrenat aquesta setmana amb normalitat, amb la resta de l'equip. Eren els únics dos dubtes, però els dos apunten a ser titulars demà contra l'Arsenal. Serà l'onze de gala, el mateix que a la final de la Champions de l'any passat, amb l'única diferència de Safonov per Donnarumma. I a l'Arsenal, doncs, Ben White és baixa, torna Timber, i també bones notícies per Arteta, que recupera Mikel Merino, que no serà titular contra el PSG, però ja va jugar uns minuts contra el Crystal Palace i podrà formar part de la rotació.
0: Perfecte, doncs ens disposem a viure una grandíssima final demà a partir de les 6 de la tarda, eh? Al tanto, els despistats, que no és a les 9 de la nit, és demà a les 6 de la tarda a Budapest, aquest partidàs entre l'Arsenal i el PSG. Dani, a passar-ho bé, gràcies.
8: Gràcies, Joan, bona tarda a tots.
0: I abans del debat que obrim de seguida, avui per parlar sobretot de la figura de Julián Álvarez, les novetats del dia a la cursa electoral, a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Hola Gil, bona tarda.
7: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: Què tenim de nou de les últimes hores?
7: Hores de perfilet baix, eh? La campanya en la cursa electoral cap a la Llotja de la Castellana. L'últim de Florentino Pérez, declaracions a la 1 de Televisió Espanyola. Amb coses que ja sabíem, però amb pessetes cap endavant en el plànol esportiu. Per si algú tenia algun dubte de la mare del bé d'aquesta campanya...
9: ¿Va a debatir? No. Que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
10: ¿Sabe cuál va a ser el entrenador del Real Madrid ya?
9: Pues estoy pensándolo, sí.
10: ¿Tiene un nombre seguro?
9: Y dos.
10: ¿Sale mucho el nombre de José Mourinho?
9: Bueno, es que es un buen entrenador, claramente.
10: Pero todavía no va a anunciar.
9: No voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho. Un buen entrenador a todos esos jugadores los va a hacer vivir una etapa muy importante en el futuro.
7: Val a dir que és veritat que en principi avui s'acabava aquest termini de negociacions de Mourinho amb el Benfica i que la clàusula de rescisió del portuguès puja automàticament, però vaja, jo crec que a les properes hores hauria de donar el pas endavant Florentino de ratificar que Mourinho és el seu entrenador. I l'altra novetat, Anas Lagrari. Pels no introduïts, qui és Anas Lagrari? Doncs és un banquer d'origen marroquí. Vaja, ara mateix és una de les mans dretes de Florentino Pérez amb José Ángel Sánchez, fins al punt que s'ha arribat a comentar en cercles madridistes que seria el dofí en qui estaria pensant Florentino Pérez per ser el seu relleu a la presidència quan ell deixi de ser el màxim mandatari del Madrid. Atenció a les paraules de Florentino sobre Anas Lagrari.
9: ¿Pero qué dicen? Que quiere ser presidente, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si no tiene ni años para ser presidente y simplemente nos ayuda, no tiene nada que ver. De fútbol sabe lo justo, vale decir la verdad. Pero sabe, digamos, de lo que es el mundo tecnológico. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
7: De fútbol, Lagrari...
0: Té l'autoestima alta, Florentino, eh?
7: Sabe lo justo. Bueno, Enrique Riquelme, què ha fet Enrique Riquelme? Doncs ha tingut una bona idea. Com que hi ha 12 quilòmetres del Bernabéu a Valdebebas, ha habilitat una oficina per tal que aquells socis que vulguin votar per correu per la seva candidatura els ofereix un notari gratuït perquè vagin a aquesta oficina, votin per correu, li depositin el vot al notari del senyor Riquelme i d'aquesta manera assumin els vots per correu, faceta on teòricament Florentino goleja el seu opositor.
0: Doncs així ve el dia en clau electoral Real Madrid, 3:25, obrim el debat.

0: liberó y, por ejemplo, ganó a Osasuna en el Sadar. Ahora toca trabajar con Monchi para mejorar el equipo y la idea de juego.
1: Sí que és veritat que hi ha molta feina per endavant, que hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que, bueno, que anem una mica en la mateixa línia i amb aquest aspecte pues, intentarem que sigui així i ajudar. Pues, buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que ens ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
0: En lo estrictamente deportivo, el club ha hecho oficial la salida de los cedidos Terrazzi y Romero, que regresan al Villarreal, Engonge y Pickel.
2: Estava cantat. I estem pendents, Gil, des d'allà de les promocions d'ascens a segona, que comencen. De fet, avui ja tenim el Sabadell que juga contra el Real Madrid-Castilla.
3: A les 9 de la nit, el Di Stéfano, un Sabadell que, per què no, podria pujar de categoria per segona temporada consecutiva. A per la cirereta del pastís, els homes de Ferran Costa en un bon estat mental, tota la plantilla disponible, 250 arlequinats, el màxim possible, desplaçats a Madrid i el factor camp a favor, en cas d'empat al final del temps reglamentari. Encara que el tècnic Ferran Costa no ho veu això com un avantatge.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
3: El Castilla que definitivament es reforça amb Thiago Pitarch.
2: Avui al Sabadell i diumenge a primera hora de la tarda li tocarà a l'Europa. Europa Celta B. Tenim a l'home gol de l'Europa, el Jordi Cano. Hola, Jordi.
5: Hola, bona tarda.
2: Quants portem gols aquesta temporada?
5: Bueno, aquesta temporada 24. I 22 són a Lliga i una Copa del Rei i una altra Copa Catalunya.
2: Bueno, no està gens malament. Grans números, Jordi. Gran temporada, eh?
5: Sí, però bueno, al final tot això és gràcies als companys, que són molt bons, al Costeni també, però bueno, també si puc ajudar amb assistències, doncs millor que millor.
2: Jordi, una altra promoció a l'Europa, eh?
5: Sí, és que estem fent molt bé les coses i al final quan tens aquesta fam i ambició, doncs pots superar a grans equips com el que hem fet aquesta temporada.
2: Sí, sí. És un fenomen que costa d'explicar, Jordi, perquè estàveu a tercera quantes temporades fa? 5 o 6 temporades estàveu a tercera, no?
5: Sí. Picant pedra, s'aconsegueixen moltes coses i ja t'he dit, jo crec que la principal arma d'aquest equip és la il·lusió i la motivació de sortir a mort a cada partit i amb ganes de que arribi diumenge.
2: Sí, a més, quan intentes explicar el fenomen, penses, no, és que hi ha hagut una continuïtat i tal, però tampoc és això, perquè hi ha hagut molts canvis a les plantilles, hi ha hagut diversos entrenadors, però temporada a temporada heu estat allà sempre.
5: Sí, bueno, des de part de la direcció esportiva, doncs han apostat part amb gent que té ganes de fer-se un nom a aquestes categories i al final, doncs, l'èxit és aquest, no? Si veus a l'equip com surt cada partit, doncs és el que transmet.
2: Mira que aquesta temporada, Jordi, quan per obligació veu haver d'anar a Can Dragó a jugar la segona meitat de la temporada, tots vam pensar, buf, a l'Europa li costarà molt perquè la força del Nou Sardenya, la força que et dona jugar allà, amb la gent tan a prop i tal, és un plus que ara l'equip perdrà, però heu aguantat la segona part de la temporada, Jordi, allà.
5: Sí, bueno, ens ha costat una mica, eh? Tampoc és que hem guanyat molts partits, però al final es nota quan deixes de banda de costat el Nou Sardenya, que és un fortín, i tens els escapulats a peu de llespa, doncs nosaltres sentíem que jugàvem amb un mes. Però bueno, Can Dragó sí que és veritat que han deixat la llespa molt bé, ha jugat molt bé, però bueno, amb la pista d'atletisme doncs, se sent tot una mica més fred.
2: Molt bé, Jordi, doncs comença la batalla per intentar pujar a segona. Toca enfrontar-se al Celta, Jordi.
5: Sí, ja estem preparant el partit, analitzant el Celta B i ja et dic que nosaltres anirem a mort a rebentar-los perquè per molt de nosaltres doncs, és una oportunitat per seguir creixent. Ells són molt joves i encara tenen molts anys per fer èxits.
2: Sí, sempre que un s'enfronta a un filial hi ha aquesta doble vessant, no? Per un costat penses, és un equip jove, per

0: Territorial.
1: Cadena COPE.
2: Panamá ha acogido una cumbre clave no solo para la oposición venezolana, sino para el futuro de este país. El manifiesto de Panamá recoge lo acordado en un plan que incluye negociación con un cronograma electoral que prevé la elección de un nuevo Consejo Electoral. María Corina Machado siempre ha explicado que con el actual Consejo era imposible la convocatoria de elecciones libres. Por eso, este será uno de los primeros pasos de una negociación con el gobierno interino, de la que, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos no estará al margen. Machado liderará el proceso en el que hay condiciones claras. La oposición que firma el manifiesto camina hacia la convocatoria de unas elecciones libres, pero antes pide la liberación de todos los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, el retorno de los exiliados y la normalización de la vida política. Los movimientos de Machado pueden haber parecido contradictorios e inseguros, pero está claro que ha tenido que jugar en un contexto resbaladizo, actuar paso a paso y proceder por adaptación. Ahora hay un plan y un proyecto serio, transparente y responsable. Nada será inmediato, pero sí debería ser público. El gobierno interino tiene su propio plan y este, al menos sobre el papel, tenía un instigador, el expresidente Zapatero. Solo la transparencia podrá permitir el triunfo de la libertad en Venezuela.
3: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué?
1: La linterna.
4: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informado.
5: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Doncs com estem fent pràcticament cada tarda, comencem la linterna pendents de la reunió que mantenen a aquesta hora els sindicats majoritaris de professors i el Departament d'Educació, amb talls aquesta tarda a la Via Augusta, a l'alçada de la Conselleria, i en un divendres en què hi ha doncs, molta mobilitat a aquesta hora. Vuitena reunió i desena jornada de vaga en el que portem de trimestre i no hi ha manera de desencallar aquest conflicte. Una vintena de representants sindicals han passat la nit al departament, tot i l'última proposta de la consellera Esther Niubó d'augmentar el salari gairebé 400 euros bruts en un termini de 4 anys. Els sindicats no afluixen i mantenen que aquesta proposta està lluny del seu plantejament. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, avisa que o hi ha acord o hi haurà més pressió al carrer, més protestes al mes de juny.
6: No descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim doncs, a sobre la taula, perquè i ja ho vam anunciar des de fa molt temps que no acabarem el curs amb normalitat.
5: El curs podria no acabar amb normalitat i això, doncs, qui ho pagarà seran els alumnes i també les seves famílies. Aquesta tarda, com deia, els professors han tallat la Via Augusta a l'alçada del Departament d'Educació i aquest matí la mobilització s'ha traslladat a Montserrat. Han bloquejat durant una hora l'estació del Cremallera, deixant doncs, a molts visitants sense poder pujar o baixar de Montserrat, una situació que ha generat alguns moments de tensió. I malestar també entre els transportistes que s'han quedat atrapats en algun dels talls de carretera d'aquests dies en les protestes de professors. Talls en hora punta que, evidentment, tenen conseqüències econòmiques per a moltes persones. Eduard Tallà, que és director de CETRANS.
7: Estem a favor del dret de vaga, però també estem a favor de que hi ha un dret, que és el dret a la lliure circulació. Mm. Per tant, si trobem un tall de carretera, vol dir que se'ns entorpeix tota la ruta que hi havia prevista. A part d'això, nosaltres estem molt regulats en els nostres temps de treball, temps de conducció i descans, i per tant, això pot fer que potser no arribem a destí. I per tant, trenquem la cadena de subministrament.
5: I el pitjor de tot, com diu l'Eduard Tallà, que és la repetició, la falta d'empatia, perquè cada vegada, clar, hi ha més protestes, que són legítimes, però hi ha el costum de tallar carreteres i sempre paguen els mateixos.
7: Això és una situació que, malauradament, l'estem patint massa sovint, i veiem com aquí la gent talla les carreteres el dia que li donen la gana, quan vol i en la forma que volen, no? I el que veiem és que no hi ha l'autoritat competent com per desallotjar de la carretera a la gent que està entorpint doncs, aquest trànsit.
5: Doncs són les conseqüències d'aquestes protestes de professors. 10 jornades de vaga en aquest trimestre i veurem si de la reunió d'aquesta tarda per fi podem dir que s'ha arribat a un acord. I pel que fa al temps, doncs ja podem dir que hem batut un rècord de temperatura per un mes de maig. Ha estat a Vinebre, 39 graus i mig. I la situació, doncs, ha estat molt similar, a poblacions com Ascó, Torres de Segre, Serós o Batea. Molta, molta calor al carrer, també a les aules. Avui una trentena d'alumnes de l'Institut de Llançà, l'Alt Empordà, s'han concentrat per denunciar la calor que passen a classe amb temperatures de fins a 30 graus. Durant el cap de setmana, la previsió és que la temperatura fluixi una mica, però encara amb valors molt per sobre de l'habitual. I amb algunes tempestes també al Pirineu i Prepirineu. I estem a pocs dies de que comencin les proves de selectivitat. Són dies, evidentment, de molta angoixa, de molts nervis per a milers d'estudiants que volen aconseguir, clar, la nota que necessiten i que d'alguna manera se la juguen aquests dies. De seguida escoltarem a una d'aquestes estudiants i us donarem consells, si esteu ara mateix estudiant, per gestionar els nervis i que no us juguin una mala passada.
1: La Linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
8: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Murprotec.
1: ¿Estás escuchando?
4: COPE Tarragona.
1: 93.5 FM.
9: Se llame Área 51.
10: Pero vamos a intentarlo.
11: He dicho Área 51 y aquí me he presentado. Expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance.
10: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
1: Solo en Herrera en COPE.
12: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
13: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
14: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
12: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
14: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
12: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
15: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
16: Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
17: Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
15: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
16: Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria de els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
15: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
4: COPE Catalunya i Andorra.

0: Estem a les portes de l'estiu, tot i que ja estan pujant i molt les temperatures. Ha plogut molt, però els experts diuen que no és garantia de que tinguem un estiu tranquil pel que fa als incendis forestals. L'any passat ja vam patir incendis de sisena generació i ens preguntem si arribem aquest estiu en condicions de poder-ho evitar. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem parlant d'incendis i de la nova estratègia que ha impulsat el govern per tal de fer-hi front. Ara mateix hi ha un 11% d'aquests incendis que superen la capacitat operativa del cos de bombers i el que s'intentarà fer és establir 14 grans eixos de confinament arreu del territori doncs per evitar que un incendi pugui saltar d'un massís forestal a un altre. Això, evidentment, facilitaria molt la feina dels bombers i permetria atacar un foc potencialment descontrolat. A Herrera COPE Catalunya hem parlat de gestió forestal amb l'expert Mario Beltrán. Què ens ha explicat Yolanda Canales?
1: Catalunya és cada vegada més forestal, per dir-ho d'una forma planera. Actualment, dues terceres parts del territori ja són massa boscosa, un creixement que s'explica sobretot per l'abandonament del camp, tant de l'agricultura com de la ramaderia, i que planteja nous reptes ambientals, econòmics i també, evidentment, de prevenció d'incendis. Els experts alerten que el bosc català està infragestionat i que any rere any acumula més biomassa de la que s'extreu. Això incrementa el risc de grans incendis forestals i en un context, a més, de canvi climàtic. El responsable de bioeconomia forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Mario Beltrán, explica que actualment només s'aprofita una tercera part del creixement anual dels boscos.
2: No, al contrari, les xifres mostren que cada vegada hi ha menys activitat al bosc. Actualment s'estima que de tota la fusta, de tot el volum de biomassa que creix cada any en els boscos, estem extraient un terç. I dos terços s'estan acumulant. Cada any acumulem dos terços de tot el creixement. Llavors, a força de passar anys, cada vegada n'hi ha més i més i més.
1: Els experts defensen que la gestió forestal no només serveix per obtenir recursos econòmics, sinó també per millorar els ecosistemes, reduir el risc d'incendis i afavorir la biodiversitat. En aquest sentit, Beltrán assegura que el futur passa per aprofitar més els recursos forestals de manera sostenible i convertir la fusta en un element clau de la bioeconomia.
2: Anem cap a un escenari per necessitat, per obligació de sistema, cap a un escenari de més extracció de recursos naturals per la pròpia necessitat de la bioeconomia. Al final, ja sigui a l'escala catalana o a l'escala europea, no podem permetre'ns tenir una economia basada en el petroli o en els recursos externs. Hem de girar a recursos endògens, no? Això no és només per dependència o independència de recursos, sinó també per on queda el valor dels productes, no?
1: També recorda que aquesta transformació podria ajudar a generar activitat econòmica fora de l'àrea metropolitana i contribuir a equilibrar el territori en un moment en què els boscos guanyen espai, però també acumulen més vulnerabilitat.
0: Gràcies, Yolanda. 9 de cada 10 incendis es produeixen per causa humana, encara que sigui de forma involuntària, per tant, hi ha molta feina a fer encara per evitar imprudències. El principal repte serà afrontar la simultaneïtat d'incendis que s'han donat en els darrers anys. Els bombers, evidentment, juguen un paper fonamental, moltes vegades es juguen literalment la vida, i una altra de les peces fonamentals en qualsevol campanya forestal són les ADF, les agrupacions de defensa forestal. I parlem amb el seu president, el Ramon Torrents. Ramon, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns una mica quina és la funció concreta de les ADF en la tasca de prevenció d'incendis forestals i també en la tasca d'apagar-los.
3: Sí, correcte. Doncs durant tot l'any, aquestes 320 ADFs que hi ha arreu de Catalunya, amb els 658 municipis que en formen part i aquests 6.700 voluntaris acreditats, el que fem és treballar per la prevenció d'incendis en tota la massa forestal de Catalunya i sobretot la vigilància i la primera intervenció. Mm-hmm. Penseu que el 90% dels incendis no passen de l'hectàrea forestal i aquí és on hi ha la feina de la gent que està al territori, d'aquests pagesos, d'aquests agricultors, de les agrupacions de defensa forestal, dels agents rurals, que estem al territori, que estem voltant. El que fem és que aquests incendis es puguem arribar a apagar ràpidament i que no passin d'aquesta hectàrea, que no es facin grans i que nosaltres sempre diem el mateix, que si no arriben els mitjans de comunicació i no surten, vol dir que hem pogut fer la feina i que s'han extingit el més ràpid possible.
0: I és una funció aquesta que teniu les ADF que està prou reconeguda? Us sentiu reconeguts?
3: No, sortim enlloc, però és que és igual. Vull dir, nosaltres el nostre agraïment màxim és això, no? que hagin pogut evitar un bosc que es cremi, o hi ha més d'un bosc, perquè ja sabeu que quan s'encén massa forestal comporta que es cremin granges, que es cremin cases, que es cremin l'economia, no? D'aquell poble, d'aquell pagès, i això, si ho podem evitar-ho, doncs nosaltres estem més que satisfets. Mm-hmm. Però no tenim un reconeixement social, ni molt menys.
0: Mm-hmm. Jo no sé, Ramon, si arribem a temps de que sigui un estiu més o menys tranquil, no? Hi ha qüestions, evidentment, que no estan en les nostres mans, com les temperatures, però sí la gestió que s'ha fet la resta de l'any. Arribem a temps de tenir un estiu tranquil o no?
3: No, falta molt amb la gestió forestal. Estan fent coses des del govern cada vegada més. El que passa és que el bosc té molt poc rendiment, la fusta, i això costarà molt. Això no podem solucionar en un, dos, tres anys. Això serà molt a mica en mica. Hem de treure un rendiment de la fusta del bosc, i ara per ara no és així. Ara per ara costa molt. La feina és molt poc valorada i econòmicament costa molt gestionar una hectàrea de massa forestal.
0: Els incendis canvien, no? Abans feia jo referència a l'any passat als incendis de sisena generació. Això vol dir, m'imagino, que les persones que us dediqueu, no, us heu de formar, actualitzar per fer front de la millor manera possible a aquests nous formats d'incendis.
3: Sí, nosaltres no ens hi dediquem, nosaltres som totalment voluntaris, cada un té la seva feina. Nosaltres no tenim cap remuneració pel que fem, ni molt menys, i és això, que passa és que vivim en el territori i fem la vigilància de primera intervenció i sobretot tot el manteniment d'infraestructures de que ara ja s'estan fent, no? De tots els punts d'aigua, tots els hidrants, tota la xarxa de camins, tenir tots a punt perquè els vehicles d'extinció puguin accedir-hi en cas d'una emergència. És una feina que es fa durant tot l'any. Preparats? Ens anem preparant. Sí que cada any veiem que els incendis són més violents, veiem que poca cosa podem fer quan l'incendi es fa gran, no? Com els exemples de l'any passat d'aquests dos incendis tan grans que vam tenir, que ens van cremar tantes hectàrees, però per això és tan important i que no s'està apostant per part del govern amb la vigilància i la primera intervenció.
0: I com a ADFs arribeu a aquesta campanya d'incendis amb prou recursos, amb prou personal?
3: Hem millorat amb recursos gràcies a la Generalitat, a les aportacions que hi ha hagut des de l'any passat ja. Hem pogut adquirir nous vehicles, les diputacions també ens han ajudat perquè han sigut ajuts cofinanciats, i gràcies a totes les quatre diputacions i també a la Generalitat hem pogut recuperar recursos, no? o renovar recursos, perdó, recuperar no, renovar recursos, però ens falta molt el que és el tema voluntariat. El tema voluntariat tenim un entrebanc important, que no podem formar els voluntaris per anar a l'extinció d'incendis, perquè tenim un TAP molt gran a l'ISPC, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que malauradament només ens donen 128 places a l'any, i amb 128 places, amb 320 ADFs, no arribem ni a mitja plaça per ADF. Mm-hmm. I si no els podem formar, no poden anar a l'extinció. Som 6.700, tenim una manca de 500-600 voluntaris per formar-se cada any, i que malauradament no podem fer-ho.
0: Mm-hmm. Vaja, i jo no sé, Ramon, si hi ha alguna zona que preocupa més a hores d'ara des del punt de vista forestal, que ja preveieu que serà complicada.
3: Ara mateix, si m'estàs parlant del dia d'avui, tenim la banda de Ponent, que tenim 13 comarques amb un risc elevat d'incendi per culpa d'aquestes temperatures que tenim aquests últims dies. Però clar, on ens preocupa aquest any? Doncs tot el tema del cereal. El cereal amb aquestes pluges ha crescut molt la tija. El cereal d'aquí 15 dies, 20 dies, ja estarà tot o una gran part molt sec, i aquí podem tenir incendis importants de cereal que ens poden ocasionar problemes, com l'any passat que vam tenir el de Torrefeta i Florejacs.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs vaja, esperem que aquest estiu no tingueu gaire feina, més enllà de la prevenció, perquè això serà una bona notícia per a tots. Ramon Torrents, president de les ADF Catalunya, gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.

0: Hi ha notícies d'aquelles amb final feliç que ens agrada molt explicar, llàstima que no siguin més habituals. Pediatres de Barcelona han aconseguit una fita històrica a Europa, han aconseguit salvar-li la vida a un fetus de només 700 grams que estava desenvolupant els budells fora del cos, una malformació congènita. Se l'havia d'operar per evitar lesions irreversibles. La intervenció es va fer a la setmana 28 de gestació dins del ventre de la seva mare i 6 setmanes després va néixer per cesària i la seva evolució és favorable. De fet, s'alimenta ja amb normalitat. Aquest nadó es diu Tiago, ara té 2 mesos, pesa 4 quilos i és veritat que el camí fins aquí no ha estat fàcil, Marc Puerto.
1: La malformació que patia el petit Tiago es coneix com a gastroesquisi. És una alteració congènita que fa que els intestins del nadó es desenvolupin fora de l'abdomen perquè la paret abdominal no es tanca correctament durant l'embaràs. El problema és que aquests budells queden exposats directament al líquid amniòtic i això pot provocar doncs, inflamació, falta de reg sanguini i en els casos més greus fins i tot la mort del teixit intestinal. Els metges van detectar la malformació durant una ecografia rutinària a la setmana 20 d'embaràs i la mare va ser derivada directament a Barcelona Natal, al Centre de Medicina Fetal que integren l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona. Habitualment aquests casos superen després del naixement, però en aquest cas el Tiago tenia gairebé tot l'intestí fora del cos i molt comprimit. Els metges, per tant, van considerar que esperar posava en risc gran part dels budells i van optar també per la cirurgia pionera dins l'úter matern. La intervenció es va fer el 10 de febrer, va durar 2 hores i mitja. Els cirurgians van accedir a l'úter de la mare, van recol·locar el fetus i amb instruments molt petits i tècniques de laparoscòpia van anar introduint de nou els intestins dins l'abdomen del nadó. Ho explica el cap de Medicina Fetal de Barcelona Natal, Josep Maria Martínez.
2: Que se hace una incisión en el abdomen como la de la cesárea y el útero se saca, digamos, del ambiente, se saca fuera, ¿vale? Es una endoscopia. Antes ponemos una medicación al bebé para que no tenga dolor, para que no se mueva y entonces se ponen los trócares y entonces a partir, una vez tenemos el trócar dentro, en fin, lo que es necesario para poder hacer la operación.
1: Una operació d'altíssima precisió, com diem, el fetus pesava només 700 grams i els metges treballaven sobre un orifici abdominal d'un centímetre i mig. Després de la cirurgia, els controls van confirmar que els budells recuperaven l'aspecte habitual. L'embaràs va continuar amb normalitat i el nadó va néixer finalment per cesària a la setmana 34. Ara, amb només 2 mesos de vida, Tiago ja s'alimenta amb normalitat, com diu la Camila.
3: Con muchos nervios, incluso al inicio pensé en rechazarla, pero bueno, hasta que me convencieron. Estuvo comiendo por sonda al inicio, pero rápidamente empezó a comer ya primero pecho, aceptó el biberón y se ha ido recuperando muy bien. Es un niño completamente normal.
1: Ara el Tiago ja s'ha convertit en el primer nadó operat amb èxit d'aquesta malformació fetal abans de néixer a tota Europa.
0: I una altra bona notícia, si més no, pels joves o no tan joves que es volen emancipar i no poden, el govern augmentarà a partir de dilluns dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació i aquesta mesura es calcula que beneficiarà a unes 600.000 persones, Mar.
1: Sí, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa quan en un acte a l'Institut Català de Finances parlava amb un jove de 36 anys.
4: A partir de dilluns es posarà en marxa una mesura fruit d'aquesta experiència, que és ara és fins a 35 anys. Sembla que tu en tens 35, no, anys?
5: Jo tinc 35 i fins als 36.
4: Has estat tu al llindar, no?
5: Al llindar, al límit.
4: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho allarguem per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
1: Segons fonts del govern, l'ampliació de l'edat beneficiarà unes 600.000 persones i Catalunya serà així la primera comunitat autònoma en allargar l'edat límit per accedir a aquest programa que en el seu primer any de vigència doncs, ha donat 1.700 préstecs. Fins ara, recordem, el preu mitjà del préstec s'ha situat en els 36.000 euros. El topall màxim és de 50.000, mentre que l'edat mitjana dels sol·licitants ha estat de 29 anys. També a Catalunya hem de dir que el preu mitjà dels habitatges ha sigut situa en els 190.000 euros. A les últimes dades oficials, l'edat d'emancipació a Catalunya es situa en els 29,8 anys, uns mesos inferiors a la mitjana espanyola, que es situa en els 30,3 anys.
0: Doncs fins als 40 anys es pot demanar un préstec d'emancipació. Gràcies, Marc. Fins després.
1: Gràcies.

0: 10 minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. D'aquí a uns dies començarà la selectivitat, concretament es farà entre el 9 i l'11 de juny i es tracta doncs, d'una de les etapes més importants i més temudes també per a molts estudiants. Després de mesos d'esforç, classes, apunts i hores d'estudi, arriba el moment de demostrar tot el que s'ha après durant el batxillerat. Aquests exàmens no només posen a prova els coneixements acadèmics, sinó també la constància, l'organització, la capacitat de gestionar els nervis davant d'un gran repte. Marc Puerto, tu has parlat amb un estudiant que es presenta justament aquest any a les proves, oi?
1: Sí, a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Tanit Penedès, que ha acabat fa un parell de setmanes batxillerat i està bastant preocupada per la nota de tall que necessita per estudiar Medicina.
2: Personalment, a mi m'encantaria entrar en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, és possible, evidentment, està complicat, perquè les notes de tall són altes i els exàmens doncs, és exigent al final. Penso que l'Autònoma està al voltant del 12,5 i algunes crec que arriben al 12,8, una cosa així a Barcelona, sobretot.
1: Des que va acabar, explica que cada dia estudia una mica pels exàmens, però el que troba més difícil és poder recordar i abordar tant de temari.
2: Jo crec que una mica tot, que hi ha doncs, molt temari i també en general doncs, després de tot un curs tan difícil, l'arribar a concentrar-te i estudiar tot el temari que has fet durant tot un curs, jo crec que és de les coses més difícils, abordar-ho tot a la vegada.
1: Tot i això, cada estudiant adopta la millor tècnica i la que més li serveix. La Tanit ha tingut una de molt clara durant el curs, però ara diu que prefereix decantar-se més per la pràctica.
2: Durant el curs, bastantes maneres de memoritzar esquemes, bueno, depenia bastant. Ara ja, a la recta final, és anar fent exàmens de prova i repassar el temari que haig de tenir com més present, però ara és més examen rere examen.
1: Els psicòlegs recorden que l'estrès és normal, però recomanen estudiar amb planificació, descansar bé i evitar maratons d'última hora, perquè més enllà dels nervis, la selectivitat continua sent, sobretot, una cursa de resistència mental. La psicòloga Silvi Pérez explica quines eines poden ajudar els estudiants a gestionar millor aquesta pressió.
3: Caldria sobretot relativitzar una mica la situació. És a dir, molts estudiants i moltes famílies de molts estudiants ho viuen com un punt d'inflexió en el qual es decideixen aspectes fonamentals de la vida i sobretot com a punts de no retorn, com si no s'aconsegueix alguna cosa en aquest moment, doncs estem abocats a un fracàs o les alternatives queden molt reduïdes. Caldria poder relativitzar una miqueta i poder tenir preparats plans B, altres alternatives, propostes en cas de que no surti com voldríem. És a dir, no es resol tota la vida en aquests dies, és només una fase.
1: I també destaca el paper clau que juga l'entorn més proper, família, professors i amistats, que poden convertir-se en un suport fonamental durant aquests dies, sempre des de l'acompanyament i sense afegir més pressió als estudiants.
3: Hauríem d'intentar actuar amb les famílies que estan al voltant, amics, etc., oferint una mica espais de, diria, de desconnexió en alguns moments i sobretot d'adaptar-nos a la situació que està vivint l'estudiant. A veure, cada estudiant ho viu d'una manera diferent i la manera de viure l'estrès cadascú la gestiona una miqueta com pot. Llavors, tant els pares com els tutors o els amics que tenen altres edats han de respectar una miqueta aquests dies, perquè total són 4 dies, vull dir que tampoc estem parlant de 4 mesos ni d'un temps molt llarg, i anar oferint una mica d'equilibri, suggerències, no imposicions, bueno, una miqueta més de tolerància.
1: A més, amb l'arribada de la selectivitat,

0: Ho hem parlat també aquí a la Linterna. Augmenta la demanda de classes, de reforç i professors particulars. Cada vegada són més els estudiants i famílies que busquen un suport extra per preparar els exàmens amb més seguretat i millorar els resultats acadèmics. De fet, aquest fenomen s'ha intensificat en els últims anys. Antonio Barbeito és fundador de Classify i explica quines són les assignatures més demandades.
1: Fundamentalmente, matemáticas, lengua castellana e inglés son un poco las tope de las necesidades de los estudiantes, aunque también algunas otras que no podrían resultarnos como muy comunes, como puedan ser química y biología, cuando la gente quiere desde un grado superior entrar en la carrera de medicina, pues también son muy demandadas, la verdad.
0: Ara bé, actualment aquestes classes particulars es reserven amb molta més antelació que no pas fa uns anys enrere.
1: Es cierto que he visto que en los últimos años la demanda se ha anticipado tremendamente. Si antes la demanda empezaba a estimularse a partir de enero, ahora la gente ya contrata servicios como los nuestros con un año de anticipación, o los servicios del mundo estudiante, que son nuestras sedes físicas. Entonces sí que se percibe que ya la selectividad y el futuro de los estudiantes se percibe con mayor preocupación que antaño, que a lo mejor se valoraba de otra manera. Yo creo que ahora hay bastantes más dudas en este sentido.
0: I això reflecteix en part també les mancances del sistema educatiu i la necessitat que molts estudiants hagin de buscar reforç fora de l'aula.
1: No solo es que lo diga yo a través de los múltiples informes educativos, concretamente uno que hay que aplica a estudiantes de cuarto de la ESO aproximadamente, que se llama informe TIMSS, y que dice que el nivel educativo español está bajando, concretamente, por ejemplo, en matemáticas y en comprensión lectora, que también se ve en el informe PISA. La realidad es que nuestro nivel educativo año tras año está bajando. Yo creo que es una situación muy preocupante.
0: I és que les classes de reforç i aquest suport extra, Iolanda, s'han convertit en una eina habitual per afrontar aquests exàmens amb més confiança.
2: Molt bé, doncs molts ànims a tots aquests estudiants que estan a punt de fer la selectivitat. Marc Puerto, gràcies.
0: Gràcies.
2: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Que vagi molt bé. Informació esportiva, Edu Badia, com estàs?
3: Hola, Iolanda, què tal? Bona tarda.
2: Vinga, el Barça que està a punt de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
3: Sí, està costant, perquè la presentació havia de ser aquest migdia, però 7 hores després. Víctor Navarro, bona tarda.
4: Bona tarda, Iolanda, Edu.
3: El primer reforç del Barça encara no és oficial.
4: Encara no és oficial, està al despatx presidencial amb els dos presidents, l'electe Joan Laporta i el president del Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny, Rafa Juste, i com bé dius, estava tot previst per la una, però temes burocràtics entre advocats i els papers i el vistiplau definitiu, doncs, han fet que tot s'allargués fins ara. Anthony Gordon ja està a les instal·lacions del club, estem esperant que faci primer el club oficial el seu fitxatge, firma per 5 temporades, després de pagar el Barça 70 milions, més 10 milions en variables, i que comparegui de davant de tots els mitjans de comunicació que es tomen esperant. I a més, avui la tarda ve marcada, Edu i Iolanda, per una sèrie de missatges a les xarxes socials de l'Atlético de Madrid, del club, fent bromes després de que no els agradés que el Barça anés a per Julián Álvarez i les informacions que estan sortint, fent veure que fitxaven a jugadors com Lamine Yamal, Pedri o Rafinha, i a més, una última piulada que han fet a les seves xarxes, una frase molt contundent que diu que a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Un missatge clar cap al Barça que, de moment, diuen fons del Futbol Club Barcelona, que no respondrà.
3: Gràcies, Víctor. Això, el Barça, el Girona, Mitchell ha repassat la seva trajectòria al conjunt de Montilivi després de 5 temporades.
5: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. No vull dir adéu.
3: Un vídeo que dura uns 4 minuts a xarxes, molt emotiu, amb llàgrimes als ulls, abans de posar rumb a la banqueta de l'Àjax. Més de Mercato, perquè Calero no seguirà a l'Espanyol, Juan Arias.
6: Bona tarda, companys. L'Espanyol ha comunicat que Fernando Calero no seguirà al Club Perico després de 7 temporades com a jugador blanc i blau i 158 partits jugats. El defensa castellà acabava contracte i no l'han renovat. D'altra banda, el club també ha comunicat que els 4 jugadors cedits, Romero, Terrats, Piquel i Ensongue, tampoc no seguiran com a pericos i retornaran als seus respectius clubs d'origen.
3: Sentim a Manolo González fent balanç de la temporada als mitjans del Club Perico.
7: Jo una nota mitjana hi posaria un 7, perquè tenia en compte, si ens arriben a dir quan comença la temporada que cada 11 amb 46 punts, tothom hagués dit que era una molt bona temporada. La veritat és que després de la primera volta ens sap a poc perquè tots volíem més, però també s'ha donat com a positiu que al final l'equip ha tornat a superar l'any passat a nivell de puntuació i de classificació, I d'una situació molt complicada l'hem sabut treure endavant i amb un partit de marge que no han tingut cap patir al final per salvar la categoria.
3: I una més de futbol, el Sabadell. Juga a les 9 del vespre, primer partit de les semifinals del play-off per pujar a segona, el Di Stéfano contra el Castilla. El diumenge serà el torn de l'Europa contra el filial del Celta.
2: Molt bé, doncs més esports d'aquí a mitja hora en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Edu.
3: Bon cap de setmana.
2: Igualment. Que vagi molt bé. I nosaltres ho deixem aquí, arribem pràcticament a les 8, però ja sabeu que la informació continua ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que tingueu un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Fins dilluns.